0: lluny del soroll. Sempre al teu costat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades, una realitat ominosa que no veiem. Misteris cada dimecres a la nit i a Ràdio Sant Quirze, puntat.
0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Sempre al teu costat.

0: des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris. Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
3: Bona tarda, amigues i amics de la música.
4: Bona tarda, sóc José Urille.
5: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
6: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Vibrant la Nota dedicat a l'òpera i a la música.
7: Sentir una mica de música, que sí. Ja toca. Sí,
8: benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
0: El primer que fas quan arribes. Connecta amb Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música.

Ràdio Sant Quirze. Són les 3. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Facilita radiosanquirsa.cat.
1: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosanquirsa.cat.
2: Unicoma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
2: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosanquirsa.cat.

0: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze, puntat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country cada divendres a Ràdio Sant Quirze.
2: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Biblioteca radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva boca.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Quixon, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Pep, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, manca el dimoni.
3: Miro la meva boca.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1. Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xororama.
1: Cada setmana a la Moixiganga, no t'ho perdis.
11: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya.
12: Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life.
11: Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze.

0: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
0: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
2: Des de Sant Quirze a tot el món, Ràdio Sant Quirze.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 4.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.

0: Biblioteca radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a...
6: Per sentir una mica de música, que sí, ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
9: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
8: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
10: Miro, veni, babà.
8: Andreu Cistella, el Pauet.
11: Aquí, Xan, què fer?
8: Contes de microbis.
12: La desfilada dels microbis.
8: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
13: Li diré a la meva mare.
14: La Moixiganga.
8: Un programa presentat per Moisès Bru.
9: La Moixiganga.
14: Pep, quina gràcia.
15: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
0: El primer que fas quan arribes: connecta amb Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música.

0: publica radiosantquirze.cat. Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
0: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
2: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
3: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
2: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
1: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
4: Unicoma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles.
4: Ves a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
0: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat.
5: Ràdio Sant Quirze.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 5. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: fas quan arribes. Connecta amb Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant
1: Quirze. Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
3: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
4: Bona tarda, amigues i amics de la música.
5: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
6: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i
7: al... Per sentir una mica de música, que ja toca.
8: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
3: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
1: Des de Sant Quirze a tot el món. RadioSantQuirze.cat.

0: publica radiosanquirsa.cat.
1: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sanquirsa. Tastet de Radio, Sanquirsa. En Tastet de Radio, Sanquirsa, se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio, Sanquirsa.
2: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosanquirsa.cat.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
4: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
4: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
5: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
6: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
5: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
7: Miro la meva boca.
5: Andreu Cistella, el Pauet.
8: Aquí xon, què fer?
5: Contes de microbis.
9: La desfilada dels microbis.
5: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
10: Li diré a la meva mare.
11: La Moixiganga.
5: Un programa presentat per Moisès Bru.
6: La Moixiganga.
11: Ves, quina gràcia.
12: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
13: Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 6. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.com.

0: Clica radiosantquirze.cat. Una vegada hi havia un programa de ràdio.
1: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
0: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
2: Miro la meva boca.
0: Andreu Cistella, el Pauet.
3: Kitchen, què fer?
0: Contes de microbis.
4: La desfilada dels microbis.
0: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
5: Li diré a la meva mare.
6: La Moixiganga.
0: Un programa presentat per Moisès Bru.
1: La Moixiganga.
6: Pep, quina gràcia.
7: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
8: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
9: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
8: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
9: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
8: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze.
10: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

0: explica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera
6: i
5: a la
6: música. Per una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
8: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: La música que et fa sentir a casa. Entreteniment positiu a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 7. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.

0: Publica radiosanquirza.cat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
1: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
2: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
1: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Clica a radiosantquirze.cat i entra a casa. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

0: sisplau!
1: Què som, els mocedades aquí o què? Estem empanats!
2: Aixeca't, sisplau. Tranquil·la, vale? Què passa? T'estàs avorrint o què?
3: Tio, em costa cantar a càmera.
4: Quin sentit té que em xupi a la cara? Posem un puto xupa-xup.
5: Ja ho sé, ja ho sé.
6: És la societat que et llepa la cara.
7: Clica radiosantquirze.cat.
8: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
9: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
8: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
9: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
10: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
11: Ei, que t'estic parlant de la Bugiganga.
10: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
12: Miro la meva boca.
10: Andreu Cistella, el Pauet.
13: Ah, Kitchen, què fer?
10: Contes de microbis.
14: La desfilada dels microbis.
10: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
15: Li diré a la meva mare.
16: La Bugiganga.
10: Un programa presentat per Moisès Bru.
11: La Moixiganga.
16: Ves, quina gràcia.
17: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
10: Benvinguts al Circ Petit.
18: Obre la porta, man del dimoni.
12: Miro la meva boca.
18: El nostre estimat pallasso. 2, 1. Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
19: El genís fa màgia, no miracles,
20: Doncs hinxororama.
10: Cada setmana a la Moixiganga, no t'ho perdis.
21: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
22: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
23: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
24: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.

Ràdio Sant Quirze. Són les 8. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: publica radiosanquirsa.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
4: Ràdio Sant Quirze,
0: sempre al teu costat.

lo pols del que vaig passar. Ara hi penso, no n'hi ha per tant. Tot era molt més fàcil i em complico. Si penso en el que no em va passar, m'està costant poder fer-me gran. Veig pàgines en blanc que van passant. Vull fer les coses bé, però de tant que les penso no passa. Estimar-me més i que no sigui massa. Seguir fent cançons i quedar-me a Terrassa.

és fàcil, jo em complico. Si penso en el que no em va passar, m'està costant poder fer-me gran. Veig pàgines en blanc que van passant, però vull fer les coses bé.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a la música.
6: Sentir una mica de música, que sí, ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
9: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
8: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

Ràdio Sant Quirze. Són les 9. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Música, radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit,
3: Miro,
1: Andreu Cistella, el Pauet,
4: Kitchen Café,
1: Contes de Microbis,
5: La Desfilada dels Microbis,
1: Posem Fil a la Poesia, Viatgem pel Món, Els Contes del Pep, Jocs de Falda i Les Nostres Cançons.
6: Li diré a la meva mare,
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blanca Neu, la Caputxeta Vermella, la Rínxols d'Or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, manca el dimoni!
3: Miro la meva bola.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xororama!
1: Cada setmana, a la Moixiganga. No t'ho perdis.
11: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
12: Unicoma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
11: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles.
12: Ves a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
11: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.

0: pensat que quan el món sigui nostre no tindrem lloc on anar. M'avorria els sopars i m'avorria les festes. Però quantes nits he pensat que quan el món sigui nostre no tindrem lloc on anar. M'avorria els sopars i m'avorria les festes.
1: Giornalieri internazionali e internazionali.

0: publica radiosanquirsa.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimarts a les 7 de la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
4: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
3: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
4: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
3: Cada dimarts a les 7 de la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 10. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Vibrant la Nota dedicat a l'òpera
6: i a l'òpera. Sentir una mica de música, que sí. Ja toca. Sí,
7: benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Radio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze.

Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

pensem. Persegueixo la meva utopia i no deixo d'intentar-ho cada dia. Sempre penso que serà l'última gira, serà la pasta o serà l'ego qui m'estira. Ja

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes.
2: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta.
3: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap.
4: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
5: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
6: Bona tarda, amigues i amics de la música.
7: Bona tarda, sóc José Urille.
8: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
9: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a...
10: Per sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
11: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
5: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
12: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze.cat.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 11. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
0: Clica radiosantquirze.cat.
2: No, sí.

Aviam, un, dos, tres, i ja deixem tots.

0: Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat. Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Coplejant. Som a tot el país.
2: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves i som a...

0: El teu mòbil i a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
1: Coplejant amb Caral Pedemonte
0: i a la teva ràdio.
2: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

M'he deixat mig rinyona que t'ha despertat. M'he gastat tot el sou de merda en unes espelmes, però són tan cookies. Sempre arribo tard, sempre vaig amb presses. Sempre, sempre plou quan tinc roba estesa.

flor ni de fang, per sentir que mereixo escoltar-me. Ser lleuger com les fulles al vent, que ballant van trobant la tornada. No em cal ser ni de plom ni de fang, al final no té tanta importància.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit, amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a radiosantquirze.cat.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 12. Informació, entreteniment i la teva música. Oh, yeah. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
0: Clica radiosantquirze.cat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.

0: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze. I quan vulguis, a radiosantquirze.cat.
2: Ràdio Sant Quirze.
3: Sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
1: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven, o pasan, o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio, de Radio Sant Quirze, se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio, de Radio Sant Quirze.
2: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Radio Sant Quirze.
4: Sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: És la una.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

0: una vegada hi havia un programa de ràdio.
1: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
0: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
2: Miro la meva bola.
0: Andreu Cistella, el Pauet.
3: Ah, Kitchen, què fer?
0: Contes de microbis.
4: La desfilada dels microbis.
0: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
5: Li diré a la meva mare.
6: La Moixiganga.
0: Un programa presentat per Moisès Bru.
1: La Moixiganga.
6: Quina gràcia.
7: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
0: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blancaneus, la caputxeta vermella, la Rínxols d'or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
8: Obre la porta, manca el dimoni!
2: Miro la meva bola.
8: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
9: El genís fa màgia, no miracles,
3: Doncs quin xororama!
0: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
10: Clica radiosantquirze.cat.
11: That's right, I'm sad and blue, cause I can't do the boogaloo. I'm lost, can't do my thing, and that's why I...

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Vibrant la Nota dedicat a l'òpera
6: i a la música. Per una mica de música, que ja toca. Sí,
7: benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio Sant Quirze.
9: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 de...

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
4: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
5: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
6: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
0: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

Ràdio Sant Quirze. Són les dues. Informació, entreteniment i la teva música. Oh, yeah. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: sempre al teu costat, des de Sant Quirze a tot el món. RadioSantQuirze.cat.
1: Si tu ja no m'has

ahora que te tengo, sé lo que es el

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera...
6: Per sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
8: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
8: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
9: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
2: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
1: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris cada dimecres a la nit. I a radiosantquirze.cat.
4: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 3. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
0: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

0: explica radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Kitchen, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos per versos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blanca Neu, la caputxeta vermella, la Rínxols d'or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
9: Obro la porta, manca el dimoni!
3: Miro la meva bola.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xororamà!
1: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
11: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way to make a living, barely getting by, it's all taking and no giving. Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
1: Punt i Coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
0: Punt i Coma, amb Mercè Martí Aroles.
1: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
0: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 4. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera
6: i a l'òpera. Per una mica de música, que sí. Ja toca. Sí,
7: benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a radiosantquirze.cat.
9: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
10: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
9: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
10: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
11: Sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat. Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
0: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat. Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
2: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
2: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
3: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio, Sant Quirze. En Tastet Radio de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet Radio de Radio Sant Quirze.
4: Tastet de Radio amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
5: Radio Sant Quirze.
6: Sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 5.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: clica radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Quichon, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blanca Neu, la caputxeta vermella, la Rínxols d'or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, man del dimoni!
3: Miro la meva bola.
9: El nostre estimat pallasso. Dos, un... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xororamà!
1: Cada setmana, a la Moixiganga, no t'ho perdis.

0: Why don't you all fade away? Don't try to take what we all
1: Clica radiosanquirza.cat.
2: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivella, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way. Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
1: Bona tarda, amigues i amics de la música.
2: Bona tarda, sóc José Urille.
3: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
4: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera
5: i... Per sentir una mica de música, que sí, ja toca.
6: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
0: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
7: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
8: Tom Tom lived for all he could give, and he stood by his father's side. Then into his world came a sweet young girl, and he took her for his bride. He took her for his bride.

Ràdio Sant Quirze. Són les 6. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Bona tarda, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical. Soc la Lourdes García i a la part tècnica m'hi acompanya el Miguel Ángel Bueno.
1: Again, step, push, step, step, touch, kick. Again, step, push, step, step.

I comencem amb el I Hope I Get It de Chorus Line, perquè justament avui parlem de les audicions, els càstings. És una part molt complicada del procés i moltes vegades hi ha 4 o fins i tot 5 fases diferents. I una vegada arribes a la final, de vegades es fa un workshop, que és un assaig d'uns quants dies perquè l'equip creatiu acabi de triar si encaixes o no en aquella producció.

doncs, així recordant a Chorus Line, que és aquest musical dedicat íntegrament al procés de selecció, no? Sentíem aquest I hope I get it, espero que tenir aquesta feina, també de la veu de la persona que s'hi ha dedicat tots els anys. Clar, la carrera dels ballarins encara és més curta, no? Fins i tot que la dels cantants. Llavors, tota l'estona estan patint a veure si els agafen o no els agafen. Jo vaig conèixer en la meva vida professional una companya cantant i actriu de musicals que m'explicava que ella va estar 4 anys sense treballar. 4 anys. Vivint gràcies als seus germans, sense feina. És una feina molt, molt inestable que, a la que va venir la crisi econòmica del 2008, ja totes les feines es van convertir en igual d'inestables i, per tant, qui té ganes de perseguir el somni de dedicar-se al teatre musical, doncs ho pot fer en igualtat de condicions que amb la resta de feines, però és dur, és dur. Doncs molts espectacles, a banda de Chorus Line, parlen d'aquest procés de selecció d'una manera explícita perquè és un dels moments més crítics. I d'aquí sentirem la peça Baby June and Her Newsboys, de la darrera versió del musical Gypsy, que és un musical clàssic que parla de l'obsessió d'una mare perquè la seva filla es dediqui al món de l'espectacle.

Bé, aquest somni, no?, que en aquest cas tenia la mare o en aquest altre cas té la persona que audiciona. Aquest és el somni de Leo Blum, del musical The Producers, i el seu somni no és tant ser actor de teatre musical, sinó que és ser productor de Broadway. I want to be a producer.

0: És que és difícil, eh? Ara me n'estic adonant que totes les cançons, Miguel Ángel, són una mica de... Clar, parlen de somnis i de somnis que de vegades no s'acompleixen, no? I aquest és el... Ara ho feia, ho interpretava l'Emma Stone, i ara ens n'anem doncs, a la versió d'això mateix missatge, però amb una mica més de ràbia interna i de, i parlant també des del diàleg intern, no? Per una banda hi ha el que està fent l'actriu, la cançó és del musical The Last Five Years, i es diu Climbing Uphill, com si fos haver d'escalar una muntanya cada vegada i tot es fa pujada i tot es fa pujada. I per una banda hi ha el tema musical, que ja ho sentireu al principi, i després es va ajuntant amb els pensaments de la noia de què estic fent, ara ho estic fent massa ràpid, ara el pianista no em segueix, ara aquest senyor per què m'està mirant, ara per què mira el paper. La cançó es diu Climbing Uphill.
1: When you come home to me, I'll wear a sweeter smile and hope that for a while you'll stay. Okay. Thank you.

0: home.
1: Thanks. That's great.
0: Thank you. Thank you very much.
2: Pobreta, l'Anna Kendrick, aquí, és que clar. Sí, perquè quan un fa audicions passen moltes coses per segon pel teu cap i al final un s'acaba plantejant si un és el resum del que diu el currículum o un número més, perquè et posen un cartellet amb un nombre, o realment t'estan mirant a tu com a persona i t'acabes jutjant a tu mateix quan acumules diversos nos. I aquest és el cas del protagonista de la següent peça, que és una peça molt curta, però és la meva peça preferida del musical A Chorus Line, amb el que hem començat. Who am I anyway?

0: perquè al final tot es resumeix amb que necessites aquesta feina, perquè és aquest és el resum de tot plegat. I aquesta feina de vegades és com si fos un somni impossible. Que aquesta justament és una peça de L'Hombre de la Mancha, el musical, que va protagonitzar Brian Stokes Mitchell, i crec que és de les cançons més interpretades per baixos, quan encara existien els baixos i barítons, al teatre musical. Ara tot està escrit per tenors i veus agudes. Doncs de les peces que més es feien, una és aquesta, The Impossible Dream.
1: To dream the impossible dream, to fight

chased from afar to try when your arms are too weary to reach

És que és meravellós aquest any. Jo sóc molt fan de Brian Stokes Mitchell. A mi m'agraden molt les veus greus de baixos i de barítons i em fa molta llàstima que s'estiguin perdent en el món del teatre musical. Per tant, aprofito sempre per posar alguna peça. Doncs sobre aquesta frustració de no ser triada o de no ser triada pel personatge que voldria, o no ser la veu principal o no ser la veu que ens agradaria, hi ha un parell de temes que sentirem a continuació i tots dos s'acaben amb la paraula lament. The Stepsisters Lament, del musical de Cinderella, de la Ventafocs, de Rodgers i Hammerstein, que per cert estan fent a Madrid, durarà molt poquet i no tornaran a reposar-lo l'any que ve. Per tant, si teniu ganes de veure un clàssic com Déu mana, podeu anar a Madrid a veure aquest Cinderella. I aquest és això, la lament de les germanastres. I després, a continuació, The Altos Lament, un tema de la Marcy Heisler i la Zina Goldrich, que no pertany a cap musical, però que justament aquest tema en si mateix és un musical. Ja veureu que sentireu moltes melodies que podreu identificar molt fàcilment.

0: Bé, jo aquesta cançó jo l'he fet en audicions. Va ser la primera cançó que vaig fer en un càsting, mai de la vida. Mira, coses, batallites de Lourdes García. Mira, us en explico de batallites ara. Jo no faig musicals ja, perquè... has de renunciar a tota la teva vida. O sigui, ja no, o sigui, a mi la part que més m'agrada en realitat és la de fer el càsting. Preparar-me la cançó, trobar la cançó, treballar amb el professor que calgui, no sé què, tota aquesta part em flipa. Però després, clar, si t'agafen, has de renunciar a les corals. Per exemple, això jo seria incapaç de tornar a renunciar a la vida coral. I ara us posaré un parell de cançons que jo, a part d'aquesta que hem sentit, que he cantat en alguna audició. La primera és Turn Up the Spotlight, que és del musical Nonsense, que parla d'un convent. Nonsense és un joc de paraules, perquè vol dir un sense sentit, però està escrit en bu, que és un sense sentit de monges. I com que era per audicionar per un musical de monges, doncs ja em anava bé. I és parlar de la història d'una monja que té ganes de... A ella el que li tira de veritat és el món de l'escenari i els focus, i quan sent un piano i veu que s'enceren unes llums és que no se'n pot estar ja de cantar. Turn Up the Spotlight.
1: I see the

És que, clar, és que és molt divertida aquesta cançó. I la següent cançó que també comparteixo ara aquí amb tots vosaltres... Us explico una mica la història. Hi havia la meva audició... Jo no faré mai més un musical, si no és... No audicionaré mai més per un musical, si no és La Bella i la Bèstia. Perquè va ser la primera audició que vaig fer. No vaig entrar perquè no tenia l'experiència, però em van explicar anys després que vaig estar molt, molt a punt. I llavors, quan va tornar La Bella i la Bèstia... Em van dir, Lourdes, que faràs l'audició. I jo vaig dir, ostres, ara les audicions eren a Madrid, que aquesta és l'altre drama dels actors de teatre musical catalans, que és que de vegades t'has de pagar, o sigui, a banda de tot aquest desgast que hem explicat, t'has de pagar un bitllet per anar-te'n a Madrid sense saber si t'agafaran o no, i si et tornen a trucar te l'has de tornar a comprar, perquè les audicions no són mai dies seguits, hi ha setmanes de distància. I vaig dir, mira, primer de tot que no aniré a Madrid, no em ve de gust, i no tinc la cançó, jo si no tinc una cançó per audicionar, no. I després, just després de tenir aquesta conversa, al tren vaig sentir la cançó que us posaré a continuació, i vaig pensar, si jo canto això i ho canto bé, m'agafen. I efectivament vaig treballar moltíssim, vaig cantar aquesta cançó, la vaig cantar molt bé, i no vaig comptar que m'agafen. Clar, si el lloc de feina existeix, perquè el que va passar és que la persona que havia deixat la feina, com que era justament any 2008-2009, no hi havia feina i va dir, us he dit que no faria la gira, però la faré. Però estic supersatisfeta. Va ser la primera audició, la vaig dir, ole, ole la feina que he fet. A les 9 del matí vaig cantar exactament això com ho canta Maria Friedman.

Digo al Miguel Ángel, esto lo hago yo todos los días por la mañana. Yo ahora no podría pas fer. No, yo porque en aquella época estaba molt entrenada, pero ahora no. Mira, ahora cuando demà, quan a la ducha de demà al matí, a ver si me'n surto. Doncs res, estem arribant a la recta final. I justament és que estan passant moltes coses. Llavors, com que és l'últim programa de musicals de la temporada, dic, els explico coses que estan passant per si de cas volen comprar-se entrades o volen mirar-ho. La primera cosa que ha sortit avui mateix, primícia, que el musical Rent fa 30 anys i faran el musical a Londres, òbviament. El protagonista, Mark Owen, s'acaba de publicar que serà Gaten Matarazzo, que és aquest noi tan talentós que canta tan bé i que sortia a Stranger Things. Per tant, si podeu anar a Londres i us agrada Rent i Jonathan Larson i tot el seu univers, no us perdeu aquest Rent perquè serà molt xulo. D'altra banda, hi ha uns concerts, uns cicles de concerts que es diuen els Tiny Desk, que es fan en un espai reduït i hi ha diferents cantants de diferents estils. I justament la setmana passada es van registrar el musical Ragtime. Hi ha tot l'elenc d'aquest musical, que és el meu musical preferit i que ara està molt a l'ordre del dia als Estats Units i que per això està triomfant tantíssim, que es pensaven que només farien uns quants mesos i sembla que prorroguen i prorrogaran. Doncs això, busqueu Ragtime, Tiny Desk, al YouTube i trobareu el concert íntegre i és una delícia, és preciós. I l'última cosa serà una recomanació que justament jo vaig anar a veure dissabte, que jo no seria aquí si no fos per ells i per tant, a part del deute càrmic, no, de que tinc de tenir aquest i la gran sort que he tingut a la vida de compartir aquests mentors meravellosos que són Daniel Anglès, Susana Domènech, la Pili Capellades i el Sergi Cuenca al piano, fan el seu concert de 30 anys del musical més petit, del Tu, Jo, Ell, Ella i Weber i Schoenberg, que era l'original, i ara és Tu, Jo i Vosaltres i les cançons. I us comparteixo un parell de temes d'aquest musical. Daniel Anglès, el meu estimadíssim Daniel Anglès, té la veu més bonica de Catalunya i la Pili Capellades és meravellosa, cantant i actriu. Sembla que no hagin passat els anys, són fantàstics. Per tant, m'acomiado amb un parell de cançons seves, La pluja del matí dels Miserables i Com si mai no haguéssim dit adéu. Que tingueu molt bon estiu, molt bona festa major i fins ben aviat.

0: Ràdio Sant Quirze presenta Donant la Nota. Amb els amics de la música.
1: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 7.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: sempre al teu costat.
1: Va haver un moment, i no fa pas tant, per allà als anys 90, va agafar una embranzida de la mà d'internet i semblava fins i tot que l'empreniment acabava d'aparèixer. Sí, l'empreniment. Però en realitat, emprendre forma part de la naturalesa humana, o això penso jo. Sense emprendre no tindríem ni la roda. Avui, emprendre forma part d'aquest programa, del programa d'avui, d'aquest dimecres, perquè emprèn una escriptora i emprèn una professora de ioga i pilates, sí, seria una manera de presentar a una de les nostres convidades. I jo també emprenc, si no cada dia de tant en tant emprenc. Emprendre és engegar camí, posar-se a caminar per construir una vida en un sentit potser molt poètic, molt filosòfic, però és això, o és una de les maneres d'interpretar-ho. I també saber posar en marxa i sostenir en el temps un negoci. La qüestió aquesta potser més complicada, no ho sé, ja ho veurem, analitzarem una cosa o altra. La moda dels 90 ha passat, sortosament, aquella moda en què tothom havia de ser emprenedor, si no ho eres és que eres un desastre, i quan ho eres i a més havies de deixar-ho, perquè aquestes coses passen a vegades, era considerat un fracàs. Això en els 90. Ara possiblement estem en una altra òrbita. És del que parlarem amb aquesta trobada que torna a més molt transgeneracional en alguns aspectes. Alguns d'aquells fracassos dels 90 hi ha qui fins i tot no els ha superat i d'altres que hi han trobat el seu camí o que continuen en el món de l'emprenedoria. Ara bé, no tothom és Steve Jobs. Això també ho hem de destacar. Veiem avui el rostre actual i proper de l'emprenedoria. Veiem avui com fem camins.
2: Punicoma, amb Mercè Martí Aroles.
1: Punicoma, tornem a estar un dimecres més amb tots vosaltres i avui m'he permès el luxe un tant presumptuós de començar amb paraules pròpies, així com d'altres vegades començo amb paraules d'escriptors. He començat amb paraules pròpies perquè d'alguna manera l'emprenedoria fa molt temps que a mi personalment em persegueix. Per tant, hi ha alguna cosa terapèutica en el programa d'avui pel que per mi respecta. A l'estudi tenim la Nerea. Nerea, ella és emprenedora en la mesura que està emprenent un projecte que aquest diumenge era inaugurat. Aquest projecte es diu...
3: Bloom Studio, i estic molt contenta d'estar aquí amb tots vosaltres.
1: Moltes gràcies, Nerea, per haver volgut acompanyar-nos. I a l'altre costat, que xulo això, a l'altre costat dels micròfons, tenim a Laia G, misteriosament G, Ribas, escriptora, i que acaba de presentar la seva primera novel·la, La balada del vórtice. Hola, Laia.
4: Bon dia, moltes gràcies, encantada de ser aquí.
1: Que, per cert, el misteri del G punt el podrem descobrir o ha de seguir sent un misteri, com tu vulguis, eh? No et sentis pressionada.
4: No. Què va? Ah, en absolut. No, simplement vaig voler abreviar el meu segon nom, que és Garriga, per un fet purament estilístic i també una mica per acceptuar el Ribas en honor a la meva mare.
1: D'acord, aquí tenim una escriptora, es nota fins i tot, com manega el seu nom. Laia, si us sembla, Nerea, quan vulguis tu intervens, val a dir que a l'estudi no estem soles, que tenim una companyia de Víctor, companyia de moment, només companyia, que la peixera està el Miguel Ángel, com sempre, que tenim a l'Anna, la nostra documentalista, per aquí donant voltes. Tots farem i direm alguna cosa en algun moment. Deia Nerea que pots intervenir amb tota llibertat en aquesta estona de conversa amb la Laia. Laia, aquesta, La balada del vórtice, és la teva primera novel·la, però entenc que tu ja vens d'escriure.
4: Sí, venia d'alguna manera de l'escriptura, però d'un àmbit una mica diferent, perquè jo em vaig formar en comunicació audiovisual, però en comptes d'especialitzar-me en la part més tècnica, vaig tirar cap al guió. Llavors, durant molts anys he estat expressant-me d'aquesta manera, diguéssim, com més sintètica i més centrada en la imatge, però ara fa un parell d'anys vaig iniciar aquesta aventura literària per, al cap i a la fi, explicar històries, però des d'una altra plataforma.
1: Què et va treure d'aquesta altra plataforma, com tu li dius? Per què canviar del registre sintètic, que estaria d'acord amb tu, que és el guió, a la novel·la? Què et va portar a donar aquest pas?
4: Doncs, per una banda, va ser la necessitat d'explorar altres vies d'expressió, però també tirant cap a la racionalitat pel fet de que, tot i que tinc alguns projectes en marxa a l'àmbit del guió, inevitablement és una tasca molt més complexa perquè necessites envoltar-te de molta altra gent, molts altres col·laboradors per arribar a un producte final com pugui ser un curtmetratge o sobretot una pel·lícula. En canvi, en quant a un llibre, en relació amb això que parlaves precisament de l'emprenedoria, perquè jo aquest llibre l'he autopublicat, doncs sempre, tot i que és necessari aprendre moltes coses i formar-te constantment, sí que és un objectiu força més abastable i on depèn de tu 100% poder donar-li forma i poder aconseguir que arribi, en aquest cas, als lectors.
1: Em fa gràcia, Laia, això que comentes, perquè fa molts anys jo vaig estudiar la que era l'escola de vídeo, una de les primeres que va haver a Barcelona, i el cinema o el món en general de la imatge requereix equip, requereix gent, requereix molts diners, a més, i una cosa que vaig comprendre és tan òbvia com que escriure resulta bastant més econòmic. Només depens de tu, d'un paper i un llapis, i amb això de moment tu ja pots tirar, de moment, eh? I a banda també que trobes un espai d'expressió que et resulti natural, i que coincideixi amb la teva vocació. Per què l'autopublicació?
4: Doncs en un primer moment vaig fer una mentoria, em vaig formar amb una escriptora de novel·la romàntica que es diu Rachel Bells, perquè de principi tot em venia de nou, i jo vaig començar fent el que normalment fa tothom, que és enviar el manuscrit amb tota la il·lusió del món, tant editorials petites com editorials més grans. I gràcies a ella també i a la seva experiència em vaig topar amb la realitat de que, especialment en l'època que vivim ara mateix, de bon principi, si no ets una cara coneguda, les editorials grans és molt difícil que t'obrin les portes, i les petites et coarten d'alguna manera la llibertat en alguns aspectes, no només en quant als guanys, sinó a l'hora de decidir determinades coses. I tot i que és veritat que em feia bastant por inicialment perquè em trobava completament ignorant en segons quins aspectes, gràcies també a la seva mentoria i a altres coneixements que he anat adquirint de manera paral·lela, ha resultat un aprenentatge molt, molt important i molt enriquidor, que encara continuo fent avui dia. I vaig recórrer en última instància a l'assumpte de l'autopublicació, finalment per aquesta idea, aquesta llibertat que m'oferia, i aquesta necessitat de poder tirar-ho endavant sense que una editorial m'hagués de permetre, per dir-ho d'alguna manera.
1: Ho entenc perfectament. Jo també autopublico. Vaig començar a publicar en editorials convencionals i finalment autopublico, perquè també el món editorial no és el convencional, dic, no és estrany que et pregunti, per exemple, quants seguidors tens a Instagram.
4: Sí, m'he trobat a companys que els han arribat a donar una negativa sense llegir ni tan sols el manuscrit, només per això, perquè vivim en una època on, i això també m'hi he trobat, perquè no tenia un Instagram personal, però mai m'havia vist en la tessitura d'haver-me de promocionar o d'haver d'estudiar coses relatives al màrqueting, i al final, avui dia, encara que tinguis més o menys seguidors, és imprescindible començar des de zero i poder trobar una plataforma on hi hagi gent que et pugui escoltar i on puguis anar creixent, però òbviament això és difícil que s'aconsegueixi d'un dia per un altre.
1: És temps i dedicació. Hi ha una coincidència, crec, entenc que és una coincidència, perquè la Nerea està fent un treball des de les xarxes on hem pogut anar seguint el dia a dia, per exemple, del seu projecte, d'aquest estudi que Bloom Studio, que acaba d'inaugurar, i resulta molt divertit, a més, tal com ho has plantejat. Per què aquesta manera de treballar des de les xarxes?
3: Bé, com ha dit l'autora d'aquest llibre,
1: la Laia.
3: Jo també em vaig trobar que de sobte havia de fer com un compte, no? O sigui, realment jo tinc el meu compte personal amb les meves fotos, els meus viatges i tal, i vaig pensar, has de promocionar el teu. I volia que fos molt proper, no volia un compte com superprofessional, o sigui, que fos de carrer, que la gent veiés realment el procés i que no tot arriba d'un dia per l'altre. I llavors tinc una amiga que m'ha ajudat a tota la part creativa, perquè clar, jo poso la idea, però els programes i la música i tot això no tinc ni idea. Soc sí. bastant negada al tema tecnològic, però m'està ajudant moltíssim i la veritat que està quedant bé. O sigui, és la idea que tenia.
1: Que volies tu transmetre sí. per transmetre també el teu procés.
3: Sí.
1: És que ha sigut molt interessant això, Laia. Després us intercanviaré una i altra els vostres perfils, si us sembla bé, i així us aneu també coneixent més. Però l'Anaïda ha fet això, ha convertit en un relat el seu procés de crear Bloom Studio i permet des de les xarxes que l'acompanyem. En el teu cas, Laia, les teves xarxes estan fetes, crec, des d'una altra perspectiva, perquè he pogut xafardejar, tafarejar. Potser m'he centrat en l'essència d'allò que tu vols transmetre a través de la balada del Vórtice, que és com, crec que ja l'he anomenat abans, repeteixo ara el nom de la teva novel·la. Què és la balada del Vórtice?
4: Doncs, precisament, La balada del vórtice és una novel·la de ciència-ficció i fantasia on tenen un paper molt important tot el que fa referència al món oníric i al món dels somnis. I també, precisament, he volgut englobar-ho en el que són les meves xarxes socials. Les principals són la pàgina web laiagerribas.com i l'Instagram, on tant a la pàgina web com a les publicacions que faig constantment, més enllà de centrar-me exclusivament en la novel·la, que també hi ha espai per la promoció directa, he volgut que totes aquelles persones que em segueixin puguin tenir l'oportunitat de profunditzar en tots aquests temes que hi tenen cabuda, principalment en donar difusió a la professió artística, que avui en dia és molt complicat que els artistes es dediquin exclusivament a la seva vocació, i tant a les xarxes com en el llibre hi ha una reivindicació important en relació a això. Sí. I també tot el que té a veure amb el misteri, no només en la ciència-ficció i en la fantasia, sinó també en aquest món dels somnis, els enigmes que envolten el procés de dormir, tot allò que passa en el nostre inconscient mentre estem descansant, i tot això ho apropo d'alguna manera a través de les entrades del blog de la meva web i també de la pàgina d'Instagram, perquè a través d'aquests temes també la gent pugui tenir curiositat per la trama de la novel·la.
1: De fet, hi ha qui diu que en realitat estem desperts quan dormim. Que sempre m'ha semblat una idea molt interessant, estar despert quan un dorm. Sense arribar al final i sense descobrir-ho tot, qui és el protagonista o qui és la protagonista de la balada?
4: Doncs hi ha una protagonista femenina i un protagonista masculí, i tots s'acosten a aquesta vessant artística perquè ella és aspirant escriptora i ell té un grup de música, tot i que ho combinen amb altres feines més convencionals.
1: I les alimentícies, no?
4: Exacte, això mateix. I arrel d'un fet sobrenatural es coneixen, i a poc a poc se n'adonen que tenen un vincle inexplicable a través d'aquest món dels somnis. Els seus somnis comencen a haver-hi coincidències i comencen a oferir-los una sèrie de pistes, que és una mica aquest misteri, aquest enigma que es planteja al llarg del llibre, buscar el perquè d'aquests somnis i el perquè de que s'hagin trobat en aquest precís moment.
1: Fa gràcia, perquè la Nerea va escoltant i va fent amb el cap com, que interessant. T'he interpretat bé? Interpretat bé els teus gestos?
3: És que m'interessa bastant, perquè crec que bueno, és un enfoc totalment molt diferent al que hi ha ara mateix a tema novel·la així romàntica, que és la típica, no?, que es troben, què tal. I crec que introduir el tema dels somnis és guai, i alhora és bastant realista, o sigui, perquè jo conec gent que somia amb l'altra persona i fa molt temps que no es veuen, i hi ha alguna cosa aquí que
1: connecta.
3: Sí, que connecta, i és guai que l'hagi pogut plasmar en un llibre i que t'introdueixis d'aquesta manera.
1: Perquè què és per tu l'univers oníric, Laia?
4: Doncs és tot allò el que té a veure amb l'inconscient en el moment que estem descansant. O sigui, és una cosa que plantejo tant al llibre com en el blog sovint, que és com que com a éssers humans hem assumit la necessitat de dormir perquè fisiològicament ho necessitem per descansar i per una altra sèrie de coses, però realment ens estem normalitzant abandonar-nos a l'inconscient durant un seguit d'hores en el qual, com plantejaves, no acabem de saber realment què és el que passa aquí. Ja fins i tot en termes més esotèrics o potser més ficticis, qui s'atreveix a proposar que realment no ens en recordem o mentre dormim es compleixen una sèrie de condicions precisament perquè estem vivint paral·lelament una altra vida o perquè d'alguna manera se'ns està preparant espiritualment per una cosa que desconeixem. Llavors, a mi tot això, des de l'àmbit del cinema però també de la literatura, sempre m'ha cridat molt l'atenció i per això incideixo tant en tot allò que escric.
1: ¿Te vas a dir algo?
3: No, que em sembla brutal. Sí, molt guai la idea.
1: Jo tenia la sensació de que fer-vos coincidir alguna cosa aniria bé.
3: Sí, de moment compraré el llibre, segur.
4: Ostres, moltes gràcies. És que precisament, sense ànim de fer spoiler, però estic preparant la segona part, que no és una segona part convencional, perquè realment es pot llegir amb independència de la primera,
3: vale.
4: Però també tant en aquesta segona part com en un relat que vaig escriure, faig molta referència al que és l'assumpte de la meditació, el ioga, però el ioga més enfocat a aquesta idea tibetana que el centrava en els somnis i ho vinculava una mica amb tot allò espiritual i també em crida molt l'atenció això, haver coincidit per això.
1: Sí, sí, són aquelles coses, no sé si oníriques o no, però una mica màgiques de vegades, eh?
3: Casualitat segur que no.
1: Segur que no.
4: No.
1: No puc dir, per la part que em toca, no, casualitat no, una certa intuïció de que aquí podíem trobar lligams entre unes i altres. Més coses, Laia, ja dius que estàs preparant una segona part, que no és ben bé una segona part, és matitzat. Què t'està proporcionant el tenir un llibre publicat?
4: Doncs bé, sobretot per començar la satisfacció de que hagi pogut veure la llum de cara als lectors, perquè és el que comentàvem, si vols fer una pel·lícula, a no ser que es compleixin totes les condicions perquè ho puguis materialitzar i es queda en un calaix i no veu la llum. En canvi, encara que sigui un procés lent pel fet d'haver-te de donar a conèixer i de no comptar amb recursos que pot comptar una gran editorial, sí que a poc a poc és molt gratificant poder saber l'opinió de no només de persones properes, que són les primeres que s'interessen pel llibre, sinó també aquesta petita comunitat que estic creant a poc a poc a través de les xarxes.
1: Sí.
4: I saber que d'alguna manera, com que també una de les idees centrals del llibre és que aquell qui ho llegeixi i es senti diferent pugui atrevir-se a apostar per allò que desitja, encara que no sigui convencional de cara a la societat, m'he trobat en més d'un cas que m'han dit que els ha ajudat molt aquest testimoni i aquesta experiència, aquesta identificació que han trobat amb els personatges. I per mi això és el més important.
1: Fantàstic, a més, aquest punt. Perquè hi ha qui escriu, pensant ja abans de començar, que ho farà per deixar-ho tot en un calaix, i hi ha qui no, hi ha qui escrivim, aquí m'uneixo a tu, Laia, pensant en que volem compartir les històries que creem. I que, de fet, no sé si et passa també a tu, quan passen a les mans dels lectors, es converteixen fins i tot en altres històries. Les perdem nosaltres, d'alguna manera, perquè es converteixen sota la mirada i la percepció i l'experiència d'aquell lector en una altra història. Igualment per mi, segons el meu criteri, igualment vàlid i de vegades molt sorprenent. No sé si
4: sí, perquè a més, depenent de qui agafi aquella història, sempre hi haurà, encara que ho hagis fet amb una intenció o amb una idea molt concreta, sempre cadascú li donarà la seva interpretació
1: pròpia. Exacte. Exacte. Laia, on podem trobar La balada del vórtice?
4: Doncs La balada del vórtice està disponible a Amazon.

0: Xulo.
1: Doncs, Laia, moltíssimes gràcies per haver-nos atès, per haver participat en el programa. Crec que ha sigut una trobada, a més amb la Nerea, com molt encertada, amb una sensació. Ens agradaria a totes dues que continuessis, però ja sabem que el temps, havíem parlat d'aquesta estoneta, doncs fem aquesta estoneta. I repeteixo, moltes gràcies a tothom que tingui present. La balada del Vórtice es pot trobar a Amazon. També tenim el perfil d'Instagram de l'autora, Laia G. Ribas. Ribas, ve baixa, no Ribes.
0: Sí, amb ve baixa i amb...
1: Exacte, és que jo també, jo que soc Aroles, em passo mitja vida batitzant, sí, que no és Aroles, sinó Aroles.
0: Sí.
1: Doncs Laia G. Ribas, a Instagram, si el llibre se li demana directament a ella, bé, amb sorpreses, i també està en algunes llibreries, també té la seva pàgina web. Moltíssimes gràcies, Laia, i espero que no només que tornem a parlar, sinó que fins i tot pugui ser en algun moment personalment, que seria molt xulo aquest trobar-nos també.
0: Moltes gràcies a vosaltres per l'oportunitat i encantada també de saludar i parlar amb la Nerea.
2: Que guai, encantada igualment, i ens veiem aquí una miqueta en el món real.
1: En el món real, sí.
0: Moltes gràcies.
1: Molt bé, una abraçada. Gràcies, Laia.
0: Una abraçada, merci.
1: Doncs aquí, fins aquí amb la Laia, que ara no pretenc anar de lista, però sí, és veritat que tenia una certa intuïció de que podia encaixar molt bé en aquest programa dedicat a gent que emprèn, però no amb qualsevol cosa tampoc, sinó amb certes matèries que li resulten vocacionals, òbviament, i que a més de vocacionals probablement tenen molt d'esprit, molt de cor. Si us sembla, ara li demanaríem a l'Anna, que, com he dit abans, és la nostra documentalista, que ens faci 5 cèntims sobre alguna cosa molt concret o més concret. Té a veure, entrem directament en el món o en una part del món, el bocinet que jo conec del món de la Nerea, que és el ioga i el pilates, i a l'Anna li hem demanat que ens expliqui com el ioga entra a Europa, el pilates ja no cal perquè ja neix a Europa, i una mica l'esdevenir d'aquesta moda, podríem dir-li.
2: Sí, com un corrent, no?
1: Sí.
2: Que està arribant.
1: Exacte.
2: A tota Bastilla aquí.
1: Amb molta força.
2: Sí.
1: I aviam què ens explica l'Anna. Hola, Anna, bona tarda.
3: Hola, Mercè. Bona tarda. És un plaer estar una altra vegada amb tu. Parlem d'un parell de disciplines que segur que coneixes, però que tenen una història fascinant. El ioga i el pilates. El ioga és una pràctica mil·lenària originària de l'Índia. Combina postures, respiració i meditació per equilibrar cos i ment. A Europa hi arriba entre finals del segle XIX i principis del XX, sobretot gràcies a filòsofs, orientalistes i mestres indis que van començar a divulgar-ne la filosofia. Però el gran moment d'expansió és als anys 60 i 70, quan el moviment contracultural adopta el ioga com una via de benestar i espiritualitat. A partir d'aquí, el ioga es normalitza als gimnasos i centres de salut i avui és una pràctica absolutament estesa a tota Europa. El pilates, en canvi, sí que neix a Europa. El crea Joseph Pilates, un alemany que volia desenvolupar un mètode que reforcés el cos de manera segura, posant especial èmfasi en el centre, la postura i el control del moviment. Curiosament, tot i ser europeu, el pilates es consolida primer als Estats Units, on Joseph Pilates s'instal·la el 1926. Europa no es popularitza fins a finals dels anys 80 i principis dels 90, quan fisioterapeutes, ballarins i centres esportius comencen a adoptar-lo com a eina efectiva de tonificació i rehabilitació. Avui, tant el ioga com el pilates formen part del dia a dia de milions de persones a Europa. S'han estès perquè són accessibles, beneficiosos físicament i emocionalment, i perquè responen perfectament a aquesta necessitat creixent de cuidar-nos en un món accelerat. Mercè, ha estat un plaer. Ens retrobem ben aviat al programa.
1: Un plaer també ha estat tenir-te com sempre, Anna, i moltes gràcies per la teva feina. Què tal? Què t'ha semblat el treball documental de l'Anna?
2: Ha sigut guai perquè fa més com un recorregut molt, molt breu, però concret i precís, no? Precisament el ioga. Molta gent ho confon amb el pilates o el pilates amb el ioga i no té res a veure. Cada cosa és el seu estil, té una finalitat diferent. I sí que és veritat que ambdues són pel benestar, però cadascú troba el benestar d'una manera diferent.
1: I tu l'has trobat en el ioga o

0: A Pilates, a totes dues?
1: Jo, a nivell emocional i a nivell així de benestar real i de calma, amb el ioga. M'ha fet com una transformació brutal.
0: Perquè anem a pams, anem a pams. Quin moment tu comences a practicar ioga o pilates? Com ho comença a fer, això?
1: Bé, jo vinc d'un món totalment contrari. O sigui, jo m'inicio a l'esport des de ben petita amb el món del taekwondo, o sigui, arts marcials.
0: Jo també n'he fet.
1: Sí. El meu pare, al final, és campió del món de taekwondo, va anar a les Olimpiades del 92 a Barcelona i té el seu propi gimnàs. I llavors vaig iniciar-me aquí. I quan no podia compaginar ja entrenar i el món real d'estudis i treball, doncs vaig anar amb ma mare a fer ioga amb les seves amigues i tal. I em va agradar molt. I vaig veure que era una comunitat de dones, sobretot. També hi havia homes, però vaig començar fa com uns 5 anys. I m'agradava fer-ho com a hobby. Després, bueno, ara et comentaré, però em vaig començar a formar perquè realment veia que tenia molts beneficis. I a partir d'aquí, doncs, bueno, com sóc un cul inquiet, la veritat, he anat fins al final i he inaugurat el meu estudi de ioga i pilates, però per compartir aquest benestar, no?, amb l'altra gent i per compartir el que jo he après a partir d'aquesta pràctica. El taekwondo m'ha donat sempre disciplina, sí. I entrenar sempre ha sigut molt mental, no?, aquest espai que et dediques a tu, al teu moment, al teu cos. I és totalment diferent a nivell de ritme, perquè el ioga i el pilates és molt... No ens paguem entre uns i uns altres, però sí que és guai aquesta constància i que et dona la disciplina per arribar...
0: I d'alguna manera tot arriba d'Orient, no?
1: Sí.
0: Té un algo...
1: Sí, té alguna cosa aquí relacionada.
0: I el taekwondo, com altres arts marcials, de fet... És un art marcial, no és que sigui... Sí, és un esport, però és un art marcial.
1: És un art marcial. I s'entén... És creatiu, també.
0: Ah, exactament. Sí. I s'entén com aquesta connexió ment-cos...
1: Exacte.
0: ...profunda.
1: I que cadascú, per exemple, en un combat...
0: Sí.
1: ...ningú farà sempre el mateix combat. És impossible. Perquè
0: no es pot repetir.
1: Depèn de qui tinguis davant, has de crear coses totalment distintes. O sigui, molt, molt diverses, molt distintes i en el moment. No ho pots preveure abans.
0: Sí, no és previsible en absolut. I és aquell punt de trobar. També té un component de respecte, que això sempre m'ha agradat molt a mi, de les arts marcials en general. El taekwondo, perquè és el que jo vaig fer, molt torpement, per cert, val a dir. Però té aquest element de respecte. El karate també el té.
1: Exacte.
0: Almenys les escoles
1: respecte,
0: més clàssiques.
1: Respecte, sobretot, amb tu mateix,
0: sí.
1: Amb el teu cos, arribes fins on arribes i la disciplina et portarà més lluny.
0: Sí.
1: I amb el contrari. I no és només amb el contrari, sinó amb l'entrenador del contrari.
0: Sí.
1: Sempre hi ha respecte a la pista, no és un... No, encara que sigui un combat,
0: sí.
1: No és violent.
0: No.
1: O sigui, és
0: això costa a vegades explicar-ho, sí. Segons com.
1: Sí, sí, la gent no ho ha viscut, ho veu allà, gent suant, no?
0: I es peguen, a més, oh.
1: Sí, però qui ho entén sap apreciar la bellesa, no? D'aquest
0: sí,
1: moviment.
0: Exacte. Per mi hi ha bellesa, hi ha valors, a més
1: sí.
0: A més, i per tant, jo sempre soc partidari de reivindicar que són arts marcials i que aquest és el nom que reben. Però bé, tu professionalment has tirat aquesta altra banda. De petita, què volies ser?
1: Mira, jo soc perquè estic graduada i tinc una carrera, soc mestra d'educació primària, especialitzada en educació física, i m'han encantat sempre els nens. Què passa? Que quan m'inicio en el món de l'escola pública... que adoro, perquè és vocacional i ha sigut una cosa que l'experiència m'ha donat que és molt guai, veig que cada cop els infants tenen més problemes de gestió emocional. I com a tutora, les entrevistes que feia amb les famílies era ¿y qué hago en casa con el niño? I era com... Necessitem eines per aquestes noves generacions i per inclús les adultes, perquè és un àmbit que no s'ha treballat i que ara amb la salut mental i tot s'està desenvolupant més.
0: De fet, la gestió emocional dels nanos també té molt a veure amb la que tinguin els adults que tenen al
1: total,
0: voltant.
1: Total. Sí. Llavors, és posar aquesta semilla, no?, de sembrar i fer-ho amb els petits perquè compartim un futur, hem de sembrar el present i llavors vaig començar a formar-me amb Yoga Kids. Uh-huh. Va ser la meva primera formació.
0: Yoga Kids, va.
1: Sí, per aplicar-ho, simplement era a nivell per aplicar-ho a les meves tutories, I em va agradar molt. perquè vaig pensar com a través dels contes, de les músiques, de, com un teatre, no?, que ells s'imaginen coses i amb el moviment del cos poden arribar a entendre coses que els hi passen que no estaven a explicar, no? Per què estàs enfadat? Què t'ha fet arribar fins aquí? Què t'ha fet pagar un altre? Què t'ha fet cridar? O sigui, que al final és una cosa humana i quasi animal, gairebé, sí, les emocions.
0: Sí, sí.
1: Que hi ha coses que... Però, bueno, si tenim un aprenentatge i tenim una base i tenim una mínima orientació del que ens pot arribar a passar o els motius pel que ens passa, crec que és guai.
0: De fet, ara que has fet aquesta reflexió a propòsit de la teva pròpia experiència, ja és una qüestió que a mi em planteja certs dubtes, si m'explico. Aquesta obstinació en la gestió emocional, tu has dit que al fi i al cap som, i coincideixo amb tu, som animals nosaltres, Què carai, per què ens hem de controlar tant emocionalment? Si m'enfado, m'enfado, no?
1: Sí, o sigui, jo sóc una persona molt impulsiva, I tot el que sento de cor ho faig, i molts cops va abans el fet que el pensar. Però sí que és veritat que cada cop tot va més ràpid, i la vida està accelerada. Llavors, si jo relaciono molt la gestió emocional amb un control de tu mateix. No significa que no et puguis enfadar, no significa que hagis d'estar feliç sempre, perquè és impossible, però sí que és veritat que quan tinguis un moment dur o difícil, que siguis capaç de plorar perfectament i d'alliberar-te i d'alliberar tensions, però que no se't quedi aquí, no? Que aquesta plorera sigui una neteja i no sigui un enfonsament de dir estic trist, estic enfadat. Gràcies a la gestió emocional, vale, estic enfadat. Què m'ha passat per arribar fins aquí? I què puc fer per aquestes arrels que estan enredades, desfer-les? I va per aquí, O sigui, no en el sentit de super happy flower, que tothom estem feliços, perquè ens hem d'enfadar, hem de tenir el nostre caràcter i
0: hem, no passa res, hem d'estar tristos. Exacte. I hem de... Tenim tot un repertori molt ampli,
1: sí,
0: per viure, a més a més.
1: Total.
0: Tornarem a les emocions, però entrem ara a l'empresària, val? Aquesta condició d'emprenedora.
1: Sí.
0: Perquè comentava abans, quan teníem a la Laia encara acompanyant-nos, que just les teves xarxes socials reflecteixen el procés fins ara que has viscut, i hi ha un vídeo que em resulta especialment divertit, que es parla de la calma, però no te, et pegues un ensurt en un moment donat, perquè cau una paret. Aquesta connexió entre aquest diàleg entre allò que és la calma o aquestes emocions que tu ja ens has avançat, que es poden mirar de gestionar o treballar també des de les teves especialitats, amb la realitat que passa per això, pels ensurts, per les preocupacions. La qüestió és... Sent professora de... Perquè vas arribar a exercir, no?, com a mestra de primària.
1: Sí. Durant 2 anys.
0: Durant 2 anys. No se t'acudeix res millor que muntar el teu propi negoci?
1: Mira...
0: Tal i com estan els temps... Deixem que digui tots els topicassos seguits,
1: No, total. O sigui, al final la realitat és la que és. Tu obres les notícies i els autònoms, sí, sé què, vagues, tal... Jo, al final, estic perseguint una idea... Estic perseguint, no un somni, perquè tampoc és una cosa que jo hagi desitjat tota la vida, però és una idea que ha anat arrelant en mi i que no volia que quedés en un calaix, no?, en una llibreta de... Algun dia ho faré. Amb la mort del meu avi, que va ser molt recent, al juny d'aquest any, vaig fer un canvi de mirada, un canvi de treballar, no? Ens aixequem, anem a treballar i estem tota la vida en un horari... i després tenim fills o una casa, no sé què, i... Vale, però per què anem amb aquest pilot automàtic? Què volem fer? O sigui, què realment... No vull dir com a propòsit, perquè cadascú té el seu, però sí que és veritat que escoltar-nos i donar-nos l'oportunitat de veure què passa si perseguim el que no està establert, no? De batxillerat, selectivitat, carrera, treballes. Vale, després d'això, què passa?
0: I et mors.
1: Que, sí, no pot haver-hi una vida... tan monòtona. Bueno, jo no la concebeixo com a monòtona, no? Soc una persona molt creativa. Sí que és veritat que a les aules he viscut coses molt guais i m'ho emportaré i tant de bo pugui tornar en algun moment. Però sí que és veritat que a la pública no em trucaven de llistes. Llavors, Mercè, era com... Què faig? És que necessito sentir-me productiva, treballar, fer... Saps? Estar en actiu, compartir amb la gent... No sé, era com una angoixa. I vaig pensar... Fem això. O sigui, porto 2 anys, amb aquesta idea.
0: No és un projecte, no es veu un projecte casual, ni producte de... No ho sembla,
1: No.
0: Ni producte
1: és...
0: d'un... És una cosa, pàjara.
1: No, és una cosa això, que algun dia jo tinc el meu quadern d'idees i quan viatjo o quan estic en algun lloc que m'agrada, doncs ho apunto a notes del mòbil o el que sigui, de detalls, no? De coses que m'han agradat, que em fan sentir bé, que em diuen alguna cosa més del que simplement es veu. I 2 anys d'idees, en algun dia ho haré.
0: I trobar el local?
1: Trobar el local va ser màgic, la veritat. O sigui, per això també m'he endinsat, perquè... com que la vida m'ho ha anat posant tot fàcil, realment, ho he de dir, no he tingut cap entrebanc, estic superagraïda per tot el procés, i vaig anar a mirar locals. Jo soc de les Fonts de Sant Quirze i realment no, allà a les Fonts és un barri molt petit.
0: És que val a dir que la Nere i jo hem necessitat venir a la ràdio,
1: sí,
0: per adonar-nos que vivim a metres de distància.
1: Total.
0: A metres.
1: Imagineu-vos el moviment que hi ha, no? A les Fonts, que tampoc és algo com a Sant Quirze. Sí. No és una... Bueno, hi ha més moviment, hi ha més comerç, hi ha més soci... I a mi Sant Quirze m'ha encantat des de sempre. Tinc amics aquí, els restaurants aquí, les cafeteries m'encanten. Llavors, feia vida, però feia vida d'oci. I realment mai m'havia plantejat fer un negoci aquí, no? Però quan vaig tornar a mirar locals, mirava Rubí, mirava Terrassa, mirava com el Vallès. I vaig trobar el de Sant Quirze i vaig pensar... És que ha de ser aquí. O sigui, vaig arribar i... Bueno, el meu local té com un marc de fusta, sí, rústic... Sí. Uh-huh. I una finestra amb una llum brutal. I li vaig dir al meu nòvio... Bueno, el local el vam veure un dilluns 15 de setembre i el dimarts 16 ja li vaig dir al propietari
0: que... Sí, que el volies.
1: Sí, no m'ho havia de pensar més.
0: Amb la Nerea és curiós perquè, a més de descobrir avui i aquí a l'estudi de Ràdio Sant Quirze que vivim a metres de distància... Jo he estat passant molt temps per davant del teu negoci, mentre estàveu treballant-hi, però sense saber ni què eres tu ni què s'estava fent, i, clar, es fa difícil que algú recordi que en un moment donat una persona bastant indiscreta, que era jo, va treure el cap molt tímidament per veure què s'hi feia i va sortir de seguida com dient, espera. Un momentet, estava la porta oberta, encara estava tot en papers, sí. I a fora posava Bloom Studio i jo intentava saber de què anava allò. I vaig treure el cap a una mica.
1: Doncs, si m'haguessis dit, haguessis passat, eh? O sigui, perquè hi ha veïnes del propi edifici o del carreró, sí, que, o sigui, això, el mateix, no? Es posaven a la porta, què fareu aquí? Jo els convidava a passar... Perquè també era guai veure com el canvi, no? Hi ha hagut una veïna que ha seguit totes les obres, sí. I el dia de la inauguració va venir i va pensar, vale, això és el que estàvem fent. I veure tot el procés també és molt guai.
0: I què estàveu fent?
1: Estàvem materialitzant una idea. Una idea. Jo tenia clar que l'estudi havia d'estar inspirat en la dona, en la curva de la dona.
0: Què és la curva de la dona?
1: La curva de la dona per mi és...
0: Que per cert, estem avui al 25N, no val la pena un petit recordatori, si més no,
1: sí.
0: Que estem en el dia de l'eliminació de la violència contra la dona.
1: Total. O sigui, per mi la dona és un cercle, és el cercle perfecte, és la figura més difícil de fer, no?, un cercle. I per mi tot el món femení té un toc rodó, un toc d'amor, de carinyo, de recollida. I per mi els quadrats no és que siguin ni més lletjos ni més bonics, però tenen unes puntes que no m'agraden, perquè em punxo, perquè el veig molt quadrat, i un cercle pot anar movent-se, pot anar modulant-se, no? Com la dona s'adapta, com adapta el seu cos per tenir vida, per generar i per donar vida, i no sé, havia de ser amb corbes.
0: Val.
1: Els miralls, per exemple, que és un... Bueno, un detall molt important del meu local, havien de ser 5 miralls pels 5 pètals de la meva flor, havien de ser miralls a marc perquè no els volia quadrats.
0: Quina és la teva flor?
1: La meva flor és una flor d'hibiscus que és la meva flor preferida. Totes les meves amigues quan viatgen i tal me l'envien perquè se'n recorden de mi al veure-la i la veritat és que m'agrada molt. Tenia clar que havia de ser el logo, ara t'explicaré també per què és Bloom i tot el que hi ha darrere, no, d'això. Però a nivell local, sí que és veritat que va sortir la idea de que era un local molt gran i Fisio i Pilates potser era massa, no? O sigui, massa gran la sala. Llavors el meu nòvio em va dir, això pot ser un espai de benestar, no? De lligar-ho amb alguna cosa més. Tu tens aquesta formació, perquè clar, jo li deia, no, nutrició i fisioterapeuta no em puc formar en més coses, no? No me da l'horari per a més. Em dijo, no, però és que ho pot fer una altra persona.
0: Sí.
1: Ho pot fer una altra dona i generar aquesta comunitat que tu vols. No des del, només al meu espai, sinó com un coworking. I vaig pensar, vale, ho farem. Ho farem perquè jo, la meva teràpia és l'exercici.
0: Sí, i l'altre complementa.
1: I fisioteràpia pot ser una teràpia i nutrició pot ser una teràpia. I llavors és com generar l'oportunitat de que cadascú tingui el benestar que esculli, que més li vingui bé en aquest moment.
0: Has parlat molt en femení, però no és que sigui un establiment només per dones.
1: No, en cap cas. A mi no m'agradaria un establiment només per homes, llavors jo em nego a que sigui només per dones, però sí que és veritat que si ve un, per exemple, l'altre dia, jo tinc un programa que és Mami and Baby, representa que la dona ve embarassada, es fa el ioga prenatal, i un cop la dona té el seu bebè, pot venir a mantenir el seu sol pelvi, o sigui, tot el que comporta, no?, el tenir un nadó. I va venir un home i em va dir, ¿puede ser papi and baby? I li vaig dir, evidentment que sí, perquè tu també carregues el teu fill, tu també l'has de canviar, tu també el portes, i si a la teva dona no li agrada el ioga, però a tu sí,
0: fem-t'ho,
1: perquè és natura i ets pare d'aquesta criatura també, no? Cap problema amb el masculí en aquest aspecte.
0: I Bloom, que vol dir florir?
1: Florecer, sí, florir.
0: Per què Bloom? Amb l'hibiscus i tal, ja es va veient una mica, eh? Però per què?
1: Vale, dos temes. El primer és que el meu primer record és de la infància, no? És el meu avi sembrant alguna cosa. Sembrant, o sigui, en el seu jardí. Llavors ve d'aquí, no? Ve d'un procés. Bloom és la meta final, o sigui, és el punt més àlgid de tot el procés. Però abans de florir
0: s'ha de fer coses.
1: S'han de fer moltes coses, s'ha de sembrar, s'ha de veure que aquesta terra estigui bé, que aquest entorn estigui bé, s'ha de cuidar, s'ha de regar, s'ha de treure les males herbes, s'ha de, bueno, posar potser un pal, no?, perquè aquesta tija pugi recta i no es torci, o sigui, hi ha molts processos fins que s'arriba a la flor. I tot això m'ha ensenyat el meu avi des de ben petita, he plantat un munt de coses amb ell i vaig pensar...
0: És l'avi que va morir el mes de juny?
1: Sí. I vaig pensar que seria una bona idea veure aquest procés del ioga fins a aquest punt final. Hi ha gent que ho relaciona amb una llum, que veu al final de tot quan medita o quan s'allibera de la pràctica. Per mi és florir. És com aquesta flor s'obre i acaba lluent, no? I després torna, eh? Perquè la flor no és permanent, no és instantània. O sigui, igual que hi ha un procés...
0: A més, mor la flor.
1: Mor, i torna a la terra, i torna... O sigui, si la tornes a sembrar, tornarà
0: a florir,
1: una altra vegada.
0: I un pla de negocis el tens?
1: Un pla de negocis, mira, la part gestió d'economia, finances, factures, tot això... La veritat, molts mals de cap. Tinc la sort que tinc el meu nòvio i m'ajuda moltíssim perquè també té un altre negoci. M'ha guiat en aquesta part com més empresarial, no, diguéssim?
0: Sí.
1: Perquè clar, ella em deia, sí, tu idea és xulíssima.
0: Però això va de...
1: Però, exacte, però números. I jo pensava, no vull tenir taules i excels i no sé què. Sí que és veritat que hi ha una part darrere molt heavy i de factures i de pagos i tal...
0: I amortitzar,
1: sí.
0: Aquestes coses.
1: I tenir un pla de futur, no? I què passa si no, i tal. Però és que, Mercè, mou la il·lusió. O sigui, per bé o per malament, la motivació que tinc no me la pot frenar una taula d'Excel. O sigui, no vull limitar-me.
0: És curiós perquè jo, que sou molt semblant, el teu plantejament, però sense la taula Excel tampoc podem fer il·lusions.
1: Exacte. Sí, ha de ser realista, eh?
0: Sí, total. És aquelles coses que ho necessitem. Necessitem,
1: vida...
0: una sí. taula Excel. Algú, si vol encarregar-se, no agraïm molt.
1: Que
0: aquí tenim el Víctor, que avui no vol intervenir, però que per sort està durant aquest contrapunt, entenc, sí. el teu projecte.
1: Sí, sí, em toca de peus a terra i sempre em guia d'aquesta part més madura, no? Més de... Això, de tenir...
0: És que, clar, s'ha de pagar les factures.
1: Total.
0: Aquest és un petit sí. inconvenient
1: llavors
0: que té.
1: Llavors, és guai perquè ella em proposa... És esto, esto y esto. I li digo, vale, pues yo lo voy a hacer así, así y así. O sigui...
0: Ella et posa l'esquema o l'estructura...
1: Total.
0: I llavors tu a dins fas lliurement el que
1: exacte.
0: Vols.
1: Exacte. Sí. O sigui, jo sé que he d'aconseguir això, que he d'aconseguir això, i tinc clar uns paràmetres, evidentment.
0: Sí.
1: Però no ho vull relacionar a nivell de más trabajo, más dinero, o más economía, saps? O sigui, a l'esforç...
0: Perquè els diners, la pregunta serà una mica tonta, els diners són bons o dolents?
1: Per mi són bons, sempre són bons, i és un intercanvi del servei que tu dones. Mira, és una forma que van inventar i és un intercanvi.
0: És que hi ha qui ho porta malament, la relació amb els diners.
1: Jo, per mi, és positiva perquè al final, si és negativa, és pitjor, no?
0: Sí.
1: Si ja mires a una cosa negativa de per si, ja no pots treure-li cap positiu. Per mi són positius, és simplement un intercanvi que han inventat els humans per això, no? Per jo et dono això, tu em dones l'altre. I així ho entenc jo. O sigui, i llavors, quan més donis... més rebràs.
0: Interessant aquesta relació amb l'abundància.
1: Sí, total.
0: Amb l'abundància, perquè de vegades un fa, depèn, però es posa mil·limètric amb allò que dona, com si fos a pes, no? Si
1: clar.
0: Són 20 euros significa 10 grams del meu coneixement o del meu saber, sí. I de vegades la cosa no ha d'anar així.
1: No ha d'anar així i tampoc pots... O sigui, jo, per exemple, parlo molt de les energies, no? O sigui,
0: sí.
1: Jo, l'energia positiva que tu donis sempre et vindrà de tornada, segur, en algun moment, segur. Llavors, com em guio amb això, penso els diners també funcionen així. O sigui, si tu fas un bon servei, si la persona se sent ben cuidada, si se sent ben tractada, ben atesa, no? Escoltada, m'ho ha de pagar, però no m'ho ha de pagar perquè ho posi un paper. M'ho ha de pagar perquè li surt a la persona aquesta gratitud, no? D'agrair... com s'ha sentit gràcies a la teva feina.
0: Que de vegades, segons quin tipus de feines, i per exemple la que tu has triat, també hi ha qui ho entén, com que és una cosa vocacional, s'ha de fer
1: sí,
0: gratis.
1: Com això un donatiu.
0: També, exacte.
1: Sí, sí.
0: Això també t'ho trobes, oi?
1: Bé, com
0: o no,
1: vinc del...
0: depèn, depèn.
1: No, m'ho han dit. Com vinc del món de l'educació, més vocacional que l'educació, hi ha poques coses.
0: Sí.
1: I per mi... ja he tingut molts alumnes i quan tenia una classe de 22 o de 23 els atenia un a un sense que el seu pare a les 4:30 em donés un diner. O sigui, ho feia per l'amor a l'arte. O sigui, realment és donar tot el que tens, fer que aquest infant solucioni els problemes o tingui millor aprenentatge i després els diners doncs la Generalitat ja s'encarregarà. Però realment no pot haver-hi un intercanvi físic o per hores o per energia gastada. És impossible. O sigui, si no, seria milionària.
0: Sí, això ja passa, De vegades, amb la gent que tenim vocacions, de vegades, si no es va, poc.
1: Sí.
0: No, però, bueno, també hi ha aquesta relació. Que no tot passa pels diners, tot i que els diners, jo coincideixo que sí, són bons i serveixen per bones coses.
1: Sí.
0: Com poder viure, per exemple.
1: Total, total.
0: Si et sembla, portem una estoneta xerrant, vindria de gust escoltar música.
1: Sí, sí, sí.
0: I com que el ioga té aquestes arrels a Europa, vull dir, quan entra a Europa en els anys 60, 70, aquell món hippie, que és quan jo vaig néixer, hi ha una obra de teatre que després va ser pel·lícula, que es diu Her, que va ser molt representativa d'una època, i hi ha una cançó que a mi em sembla extraordinària, que té diferents versions. Abans amb el Miguel Ángel estàvem decidint quina. Finalment hem optat per la clàssica, tot i que hi ha una trencadora amb Rafael. Aviam què et sembla aquest univers que ja comença a sonar. Aquarius, de Her.

0: aquesta cançó i aquesta cantant, que no recordo el nom, van provocar en mi el desig de ser cantant, fins que vaig descobrir que les orelles per mi tenen un servei bastant bàsic i no anaven després d'acord amb els sorolls que sortien, no sons, sorolls que sortien per la meva boca. Però aquesta cançó em va impressionar en el seu dia i la intèrpret també em va impressionar molt. T'agrada la cançó?
1: Xulíssima.
0: La coneixies?
1: No, no la coneixia, em sona, però sí. No l'he escoltat mai sencera i la veritat que té una energia molt guai.
0: Ah, que sí?
1: Sí.
0: Acabes com a dalt, i com, vinga, ara tot és possible, podem fer-ho.
1: Total.
0: De fet, aquest era el propòsit d'aquesta cançó dins de Her, aquesta obra de teatre i després pel·lícula. Doncs se'ns acaba el temps, Ha estat un plaer, Nerea, conèixer-te Sant Quirze.
1: Sí.
0: Perquè les fonts no havíem coincidit. A partir d'ara suposo que aniré més atenta pel carrer.
1: Jo també.
0: Moltíssima sort amb Lume Studio.
1: Moltes gràcies.
0: Moltíssima sort en la vida en general. I de moment contenta?
1: Super contenta. Sí, a Sant Quirze he de dir que m'ha acollit des del primer moment.
0: Oi?
1: Molt guai. L'altre dia vaig estar a l'Ajuntament a una dones emprenedores.
0: Sí, vale.
1: Va ser molt xulo. Des de la Maró estava a venir, sí. em va convidar des del primer moment. Ningú m'ha posat pegues, tema obres, tema local. Molt agraïda a la comunitat que viu aquí, que fa feina, que treballeu aquí. I molt bé, moltes gràcies per tot.
0: És un grup molt xulo de dones, també.
1: Xulíssim.
0: Algú ha passat per aquí i han de tornar, a més a més?
1: L'experiència va ser molt guai, perquè van haver-hi dones que havien tingut una feina aquí en actiu, sí. Autònomes, de Sant Quirze. Sí. La Marieta, ara mateix, que també està en actiu,
0: sí.
1: Va venir
0: sí.
1: per explicar la seva experiència. I després sí. vam aparèixer les dones emprenedores del futur,
0: molt
1: que
0: bé.
1: És un futur recent, perquè,
0: sí, perquè
1: ja és
0: estem,
1: el present.
0: Ja hi estem aquí.
1: Ja hem arribat.
0: Doncs, repeteixo, moltes gràcies per voler acostar-te a Punicoma.
1: Gràcies.
0: On reivindiquem sempre el Punicoma, aquest signe ortogràfic que s'està perdent.
1: Total.
0: I que hem de conservar. Aquí cadascú reivindica, oi, allò que... causes diverses. Repeteixo, molta sort i moltes gràcies, Nerea.
1: Moltes
0: i gràcies a la Laia, gràcies que també ha volgut connectar amb nosaltres, a Miguel Àngel, com sempre, i a l'Anna pel seu treball documental. Fins la setmana que ve, el dimecres a les 6 de la tarda. Gràcies a tots.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 8.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
0: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

0: Mario Sanquir se presenta. Alimentación saludable especial Estiu. Ambana María Leiva.
1: Bona tarda, mussols i mussoles. Benvinguts a l'edició d'estiu del programa Alimentació Saludable. Com ja sabeu, sóc l'Anna Maria Leiva i tot i que fa dies que vam acabar la temporada, us hem deixat preparats uns programes amb una barreja dels millors moments del que portem de temporada. Els convidats que han passat pel programa, receptes ideals per aquest estiu, consells d'alimentació i de tota mena, tot ben barrejat per vosaltres. A veure si us agrada. Vinga, Miquel Àngel, comencem.
2: I començarem donant pas a la nostra convidada. Avui, l'apartat del convidat té una convidada. Aquesta convidada que avui ens acompanya és la Mireia Puigmartí Porta, pedagoga sistèmica i conciliadora familiar. Bona tarda, Mireia.
3: Bona tarda, Anna Maria, moltes gràcies.
2: Benvinguda al nostre programa. Estem una mica intrigats perquè personalment això de les constel·lacions familiars no ho conec gaire i ens fa molta il·lusió que expliquis als nostres oients de què es tracta i quedem informats i,
3: molt bé,
2: i ben assabentats. Tu
3: doncs,
2: diràs.
3: Ho intentarem. Doncs bé, us puc explicar una miqueta, després hi entrarem en detall si voleu, però puc explicar una miqueta què són les constel·lacions familiars, per què serveixen, i és que moltes vegades jo com a professora, que soc professora d'idiomes, doncs m'he trobat en situacions en què els alumnes doncs a l'aula veus coses, no? I aleshores te n'adones que tots els nens, nosaltres, portem la nostra motxileta.
2: Evident.
3: D'acord, doncs amb les nostres vivències, històries, emocions, traumes, emocions no ben gestionades o ben resoltes a vegades. I aleshores les constel·lacions són una altra manera, un altre enfocament, hi ha qui li diu teràpia vivencial, per treballar aquestes emocions, aquests bloquejos, patrons familiars repetitius, sí? A vegades trobem situacions que van passant i ens afecten al dia a dia. Doncs, bueno, després puc explicar una mica més què són les constel·lacions, però són una eina més,
2: una eina
3: per treballar-te.
2: Ho pots treballar amb adults i amb els propis nens?
3: Mira, sempre diem que una constel·lació familiar, normalment, jo per exemple, qui acuteix més a mi són les famílies, per la meva professió, i aleshores sovint veiem alguna cosa a l'aula, i a través de la meva formació de pedagoga sistèmica i consteladora pots intuir coses. Aleshores et ve una mare i diu, mira, és que el meu fill em passa això, o la meva filla em passa això altre, no? I tu pots indagar una miqueta amb el permís de la mare sempre, clar, del pare, clar, no? I preguntes, si no et sap greu et faran les preguntes i pots arribar doncs això, ajudar i més endavant potser doncs fer una constel·lació familiar, no? Però bueno, bàsicament és això, que les famílies doncs tenen situacions i et venen buscant una miqueta
2: una solució
3: i jo directament no faria una constel·lació a un nen o una nena,
2: yeah,
3: perquè normalment els nens i les nenes somatitzen allò que veuen a casa. Hem de pensar que els nens del 0 als 7 anys estan en alfa, sí? El seu cervell està en alfa. Llavors què vol dir? Que absorbeixen tot allò que passa a casa, perquè principalment per supervivència,
2: yeah,
3: no? Quan ets un nadó, un bebè, és per supervivència. Després és perquè tots volem pertany al nostre sistema familiar. Llavors el nen veu, analitza què passa a casa i a partir d'aquí doncs té uns aprenentatges, etcètera, etcètera. Llavors, quan un nen té un símptoma, sigui un símptoma físic o sigui un tema emocional, jo constelo els pares, sí? Però en canvi, quan el nen o la nena, diguéssim, ja té 16, 16
2: ja, 18, ja són adolescents.
3: Sí, llavors ja els tractem com a adults i ells poden constelar un tema seu. Si em vingués una mare de 60 anys a constelar el seu fill de 40, diria, no, això és un tema del seu fill.
2: Clar.
3: Jo puc constelar la relació teva amb el teu fill, però no puc constelar un problema del teu fill.
2: Esclar.
3: Perquè llavors és el fill, si no, no estaríem respectant,
2: clar,
3: aquella persona i el seu sistema.
2: Molt interessant, mira, no m'ho imaginava que anés per què.
3: Doncs sí.
2: I esclar, i penso que, d'alguna manera, els nens, com que tu els tens a classe, et passen informació sense saber-ho. Sí. No, perquè si el nen té un problema, un dia ve tristor, un altre dia no saps per què té, plora, aquestes coses no deixa de ser que et passen informació. I si llavors els pares d'aquell nen, vull entendre això, estan preocupats i et diuen no has vist pas si el meu nen, tal i qual, ja està, ja ho tens.
3: Correcte, a vegades és tu mateixa per intuïció, no? I les mestres al final estem a l'aula moltes hores amb ells, i veiem coses i sentim coses i bueno, sempre hi ha un nen, no? I després un altre i són patrons repetitius i al final tens 25 anys d'experiència, no?, a les aules i al final doncs sap més el diable per ell que per diable.
2: I ets pedagoga, psicòloga...
3: Bueno, i metge, no.
2: I una mica, home, una mica de
3: alguna
2: tot.
3: Alguna tirita, sí.
2: Perquè
3: sí.
2: Us trobeu amb de tot.
3: Has de fer de tot, exacte. Clar. Llavors, doncs, és entendre primer, tenir una mirada sistèmica cap al nen, saber que nosaltres, els adults, no ens hem de prendre res personal quan hi ha un mal comportament a l'aula, i entendre que els nens no són dolents, tenen potser comportaments dolents i que llavors s'ha de trobar una mica l'arrel de tot allò, perquè al final un nen que es comporta malament, sigui des de, no sé, fer bullying per exemple, o que no té respecte cap a la professora, al final és una crida d'atenció, és un em veus? Sí, perquè necessita ser vista aquella criatura, necessita doncs que algú atengui aquelles necessitats que pugui tenir aquella criatura, no? I els pares a vegades anem en pilot automàtic i no ens n'adonem de les coses.
2: Sí.
3: I a l'aula doncs veus coses i llavors amb molt de respecte i molt de tacte intentes, no, doncs ajudar en la mesura del possible. De fet, jo era professora, traductora, intèrpret i fins fa uns anys no vaig decidir estudiar pedagogia sistèmica.
2: Molt bé.
3: Perquè realment vaig dir, bueno, si estic acompanyant a les famílies sense voler-ho i saber-ho, dic, anem a formar-nos.
2: Clar, pots ajudar amb coneixement.
3: Exacte.
2: Clar. Exacte. De fet, sempre comento en el programa, no, això és degut a la meva edat, no? Jo sóc filla de postguerra i, és clar, moltes vegades ho comentem en família que quina sort que tenen avui els nens. Perquè s'ha passat de vés a escola, respecte absolut als pares, respecte absolut als avis, respecte absolut als mestres, que ja em semblava bé. El que no em semblava bé és que si un nen era, o nena era més traviesa, més moguda, no prestava atenció, agafessin un regle i li posessin els dits així i el piquessin o et posessin agenollat amb 3-4 llibres de cara a la paret. Clar, jo era una nena, no en tenia massa el perquè ens feien aquells càstigs, però ara quan parlo amb els nostres propis nets dic, no sabeu la sort que teniu perquè ara hi ha eines per tot.
3: Sí
2: que és veritat que els nens també pateixen més problemes. Vull dir, la societat actual està muntada d'una manera que, bueno, sí, evidentment, jo també vaig ser una dona primerenca aquí a Sant Quirze amb incorporar-me a treballar des de els 16 anys i no vaig plegar fins que em vaig jubilar, però a vegades tenia el sentiment de desatenció pels meus fills.
3: Sí, les dones tenim molta, a vegades, saps? No? Carreguem dir, molta culpa.
2: Ai, l'he portat a la guarderia un any i mig i no li hauria d'haver portat, ai, aquest sentiment que tens, no? Però ara tot això, degut al ritme de vida que es porta, és que és impossible, o tens uns avis que et poden suportar allà on tu no arribes, o has d'anar a guarderia, o has de tenir cangurs, clar, tot això, quan ja era mare no existia.
3: Ja, al final, crec que totes les que som mares, intentem fer el millor que sabem, i al final la sistèmica va una mica d'això, precisament, va de... Al final ningú és més que ningú, ningú en sap més que ningú, tothom fa el que pot. I si els teus pares no han fet més és perquè
2: no en sabien.
3: No n'han sabut. Jo sempre quan parlo del llenguatge de les constel·lacions familiars, que és un llenguatge de l'ànima, dic, per entendre-ho d'una manera molt senzilla, si a la teva casa es parla xinès, tu aprendràs xinès. Si a la teva mare no li han dit t'estimo, és difícil que ella sàpiga dir t'estimo i fer petons i tot això, sí? En una família on hi ha hagut abús, doncs és molt probable que hi hagi abús. Hi ha una que no. Per tant, al final és cada família té les seves, igual que les seves tradicions, les seves normes, els seus mandats, no? Hi ha casa, cada casa té els seus mandats. Que el pare deia, doncs això és així, no? O...
2: Bueno, el pare manava i la mare executava, perquè la mare normalment estava a casa. Quan jo era un adolescent i una nena, la mare cuidava. Un cop es casava, la dona havia de cuidar de la família. Llavors sempre hi havia una persona a casa i a vegades hi havia la mare i l'àvia. perquè es vivia en comunitat, perquè la gent no es podia comprar cases com ara i pisos i tot això.
3: Hi havia més tribu.
2: Havia tribu. Llavors, ni el nen es trobava sol en cap moment, ni tenia... Potser no li sabien dir t'estimo, per el que tu dius, perquè ningú els hi havia dit amb ells. I no sabien manifestar. T'estimaven, però no ho sabien manifestar. Però el que sí és veritat és que ara tenim unes eines fantàstiques, afortunadament, per resoldre mils problemes que passen que no passaven abans.
3: No, jo penso que tenen problemes, i problemes diferents, evidentment, però també penso que nosaltres devem a les generacions anteriors el fet de revisar-nos i mirar-nos. Perquè nosaltres, a la meva generació, jo tinc 44 anys, ja, segons com, no ens ha faltat de res. Sí? És a dir, hem pogut anar a la universitat, per tant, no hem hagut de decidir treballar o estudiar, sinó que hem pogut estudiar, hem pogut treballar, formar-nos...
2: Hem pogut escollir.
3: Exacte, hem tingut aquesta llibertat. Llavors, nosaltres, afortunadament, doncs, no venim de la postguerra, etcètera, etcètera, ja hem nascut a posteriori de la dictadura. Per tant, diguem-ne que, ostres, tu, tenim la nevera plena, no? Tenim la formació, fins i tot temps lliure per, no sé, cadascú fer el que vulgui, no? Doncs, precisament, crec que ens toca, i sobretot els que som pares i deixem, no?, generacions al darrere nostre, és a dir, venen nens al darrere, si jo això no m'ho treballo, el meu fill està condemnat, és com la història, si un no la coneix la història, està condemnat a repetir-la, no? Aleshores, és una mica de dir, a veure, si jo dins del meu sistema familiar hi ha això, un bloqueig, un símptoma, el que sigui, si jo m'ho reviso, no només estic sanant el meu arbre, sinó que això ho allibero pels que venen després, no?
2: Clar.
3: I és com un acte d'amor al final, i que, ostres, tu, els nostres ancestres han hagut de patir per menjar, bàsicament,
2: exacte,
3: no? I per tirar endavant.
2: Per tirar endavant.
3: Nosaltres no. Evidentment, hi ha altres problemes, i la canalla, els pares anem molt en pilot automàtic. Ens hem creat una sèrie de necessitats, o ens han venut que necessitem això i això i allò de més enllà, i al final, doncs, potser el que necessitem és parar.
2: Exacte.
3: I estimar sense presses, no? Però bueno, sí, els nens, com tots, carreguen motxilla, i aquí, des de la pedagogia sistèmica, el que intentem és això, doncs, treballar una miqueta per poder ajudar les famílies.
2: Bé, no em negareu que està sent molt interessant aquesta entrevista, i crec que aprendrem moltes coses que desconeixíem.

0: Si vols participar, envia una nota de veu a l'equip del programa d'Alimentació Saludable al 688 90 85 94, 688 90 85 94.
1: Bé, Mireia, continuem perquè em sembla tan interessant que crec que tens moltes, moltes coses que explicar-nos encara.
2: Si vols et puc explicar una miqueta com són les constel·lacions familiars,
1: sí,
2: què fem realment.
1: Què feu,
2: no?
1: Realment, va, sí.
2: Doncs explicaré una mica que, bueno, hi ha diferents formes de treballar, es poden fer constel·lacions familiars amb ninos, els típics ninos, els clics de Playmobil, sí, no? Llavors també amb coixins, es poden fer constel·lacions individuals, grupals, i on he fet també amb cavalls, per tant, és molt interessant, hi ha moltes formes de treballar. La meva és fent constel·lacions amb persones a nivell individual i també grupals. Un cop al mes fem constel·lacions grupals en les quals ve una persona que a mi m'exposa una situació en conflicte, d'acord? Pot ser, per exemple, puc parlar d'un més recent, evidentment no diré noms,
1: evident,
2: però venia una mare perquè la seva filla era una nena que estava presentant problemes d'autoestima, bulímia, autolesions i coses sèries, no? Llavors et pots imaginar la família, no? Exacte, la preocupació.
1: El patiment.
2: Exacte. Llavors, moltes vegades veiem constel·lacions, un patró que repeteix molt sovint, no vol dir que sempre sigui així, no són matemàtiques, però sí que repeteix molt, i és que en constel·lació els consteladors i consteladores tenim hipòtesis, no? I podem pensar, ostres, això crec que va per aquí. Jo li vaig compartir, podria ser que això, però ja ho veurem. No ens podem avançar, perquè al final la constel·lació t'ensenya coses que tu potser no havies previst, yeah, evidentment, no? Aleshores, jo li vaig preguntar a aquesta mare, dic, has tingut algun avortament abans d'aquesta primera filla? Sí, sí, però fa molt de temps. Dic, val, d'acord, fem la constel·lació. I què passa? Que quan una persona ha tingut un avortament, sigui voluntari, sigui...
1: del tipus que sigui.
2: Exacte. Un mes, una setmana, cinc mesos, és igual. Els germanets que venen després porten una càrrega. I llavors què passa? Que aquests nens tenen, a nivell inconscient tot això, això ens ho explica l'epigenètica, a nivell inconscient tenen una càrrega o una culpa de dir per què jo sí i l'altre no. D'acord? I veus que hi ha conductes tipus, doncs això, l'aliment, l'alimentació és la mare, l'abundància és la mare, la salut és la mare, els diners també és la mare. La força per anar allò que volem és el pare. Sí?
1: Sí.
2: Per tant, és molt important agafar del pare, agafar de la mare, de tots dos, per poder anar cap a la nostra, fer la nostra vida. Però si més no és això, no? Doncs vam fer la constel·lació i es va poder veure realment que aquella nena a on mirava era aquell avortament. Sense la mare, evidentment,
1: ser-ne conscient ni saber-ho.
2: Exacte. I aleshores vam poder sanar això des de la constel·lació, de dir, bueno, aquesta càrrega, aquesta responsabilitat és de la mare i a la nena se l'ha d'alliberar. I llavors la mare, que ho tenia com allà aparcat, no? Perquè havia passat temps i, bueno, això ja... Sí? Doncs vam poder fer aquesta feina. Clar, quan tu veus que això comença a moure's coses, dius, ostres, m'encanta aquesta feina.
1: Ostres, i tant. Sí. És molt interessant. Però llavors, si ho feu en grup, hi ha una persona que té un problema.
2: Exacte.
1: I hi ha altres persones que assisteixen com de convidats de,
2: sí,
1: de la participants. Constel·lació, participants.
2: Correcte.
1: I de quina manera les altres persones participen per ajudar tant a tu com a la persona que té el problema?
2: Molt bona pregunta.
1: A trobar una solució.
2: Doncs mira, més o menys perquè la gent des de casa es faci una idea. Ve la persona i la persona pot exposar o no el problema perquè potser la persona diu, mira, malgrat es crea un ambient molt maco en el que tots ens diguéssim, no, és un espai sense judici, d'acord? Perquè quan tu expliques un problema, tots en tenim, evidentment, i et posa una situació de vulnerabilitat. Llavors, les persones que participen ja saben a què van i es posen al servei, no és un safareig, d'acord? Aleshores, què fan ells? Doncs participen com? Representant aquelles persones del sistema familiar de la persona que ve amb un conflicte, amb un problema, per exemple. Posem que va venir, imagina't, no et dic noms, però va venir una senyora que volia treballar la relació amb el seu fill. Doncs què fem nosaltres? Doncs la senyora, si ho vol explicar, ho explica, i si no, només ho sap la consteladora. Si és en sec, les persones no saben ni a qui representen. Si és en obert, les persones els hi pots dir, doncs tu representes
1: són un personatge.
2: Exacte.
1: Com una obra de teatre.
2: Correcte, però no hi ha gaire paraula. Una obra de teatre, un comença,
1: sí,
2: no?
1: Sí,
2: i posa ment. Allà
1: hi ha
2: no
1: diàleg.
2: Exacte. Realment, el que jo vull és que la constel·lació, les persones, els participants, sentin. És a dir, nosaltres el que fem és somatitzar allò que ens diu el sistema. La gent pensarà, home, però què és això que és una possessió? No, ni molt menys. És a dir, ningú surt d'allà ni posseït.
1: És una bruixeria, això.
2: Exacte, no, per res. A més que hi ha gent que, clar, com que no en tenen ni idea, venen per confiança, perquè et coneixen, i diu, no sé molt bé què vinc a fer, però
1: esclar.
2: Llavors surten contents, no?
1: Esclar.
2: Bàsicament, el que fem és configurar a les persones com nosaltres tots som canal. D'acord? Nosaltres tenim moltes més, diguéssim, molts més dons dels que ens han explicat. I nosaltres som capaços, igual que tenim la intuïció, hi ha persones que la tenen més o menys experta, nosaltres som capaços de sentir en el nostre cos allò que hi ha en el camp, allò que són els camps mòrfics, el que parla la constel·lació. Llavors, tu pots estar representant una persona i jo dir-te, ets la mare de tal... Sí, o fins i tot sense dir-ho en paraules, eh? Pos les mans sobre les espatlles i... que vol dir tu representes a tal. Val. Doncs tu de cop i volta no pots explicar com, però tens moltes ganes de plorar i et deixes anar i plores perquè el cos parla. I tu saps en tot moment, soc la Mireia Puigmartí Porta, no se m'ha anat, sí?
1: L'olla.
2: L'olla, i sé perfectament qui sóc, ni m'he pres res, m'explico. Però, d'altra banda, sents que si ets la mare de... o aquesta persona que estigui representant pots no saber qui és, tens ganes de plorar.

0: persones deuen ser molt especials.
1: No.
0: No, són...
1: Qualsevol.
0: Qualsevol.
1: Qualsevol.
0: Perquè, esclar, aquest concepte que diem de l'empatia, no? Uh-huh. O del feeling, no? Uh-huh. Que diem, ostres, avui he estat amb la Mireia i m'ha caigut superbé, uh-huh. no? Val? O tu dius, ostres, l'Anna m'ha encantat, no sé què. Aquest canal que tenim perquè una persona ens caigui millor o pitjor, uh-huh. en aquest grup de persones...
1: No, perquè precisament... Bé, jo sempre penso que tot passa per alguna cosa.
0: Aviam.
1: I al final tinc molta sort de tenir a moltes persones que realment una s'adona als altres i a més no ve qualsevol. Al final la gent que li ressona, gent que té com un despertar de dir, escolta'm, jo em reviso. I al final és qui té la capacitat de callar més l'ego, perquè tots tenim el nostre ego.
0: I tant.
1: I és, no és fàcil, perquè l'ego ens controla moltes vegades.
0: Sí, l'hauríem de deixar a l'entrada de casa.
1: Exacte. I realment, bueno... Veus que totes aquestes màscares, històries que ens hem... No, i el personatge, això s'ha de posar a un costat i posar-te al servei. No cal que siguis una persona que mediti cada matí, ni molt menys. Senzillament que siguis una persona valenta, que es qüestioni, que digui, escolta'm, si sempre em passa el mateix amb les amigues, si a la feina no sé què, si els diners, el guanyo i tal com els guanyo, em surt una multa o no sé què, alguna cosa està passant aquí. Doncs és una mica això, qüestionar-te i poder-te mirar des d'un altre prisma. Llavors, quan estem en pilot automàtic, com que el 95% del temps funcionem amb inconscient, doncs, bueno, tira i...
0: I no tenim temps de pensar què ens passa.
1: Exacte. Qui dia passa, any empeny i ja està. Però quan tu dius, ei, un moment, vull portar les sombres a la llum, és a dir, vull portar aquest inconscient al conscient, Carl Jung ho deia. Si nosaltres no portem l'inconscient al conscient, què passa? Que li diem destí, és el meu destí. Però no. Realment no, és qui governa la nostra vida, però nosaltres som molt més que el nostre inconscient. Llavors el que hem d'intentar és fer-ho conscient, i a partir d'aquí, quan tu saps una cosa, pots fer alguna cosa. Quan tu saps, tinc un problema, això és així, doncs pots buscar de mirar solucions. Però si tu dius, ah, oh, bueno, sí, vale, però són els altres, i poses sempre la culpa als altres, la culpa fora.
0: Ah,
1: exacte. Si tu sempre poses la culpa fora i no et responsabilitzes de lo teu, tu no t'has de responsabilitzar de lo dels altres. Però de lo teu sí. Llavors, a partir d'aquí, quan un deixa de victimitzar-se, oh, és que el meu pare no sé què, oh, és que la meva mare no sé quantos... No, no. Els teus pares has de pensar que van ser els millors pares per tu, perquè arribis a ser qui ets.
0: Qui ets.
1: A partir d'aquí ja està. Clar, és com que Bert Hellinger el que explicava és això, no? Que al final és arribar a la compassió, que no és fàcil. No és fàcil perquè tots... tenim aquest ego i aquest punt d'arrogància.
0: I avui en dia crec que és molt difícil.
1: Sí.
0: La paraula compassió.
1: Sí, perquè anem molt a la nostra. Eh? És una,
0: I ens hem egoista. Tornat molt individualistes, egoistes. Mm. Jo, de la pandèmia cap aquí, crec que m'he empitjorat i tenia moltes esperances que després del tràngol
1: sí.
0: milloraríem. I hem empitjorat.
1: Jo vull ser optimista i pensar
0: no,
1: que...
0: No a nivell... global, però...
1: Sí, sí, no, estic d'acord. Però vull pensar que, bueno, que hem anat a pitjor i que ara, d'alguna manera, ens n'adonarem. De la mateixa manera que, per exemple, la tecnologia, oh, sí, les pantalles i tant, a totes les escoles, i ara, doncs, s'estan sí. traient. Aquí tard, perquè sempre anem tard aquí.
0: Sí, sempre anem tard.
1: Però els països nòrdics, que ens van una miqueta no, avançats, doncs, ho veus i diuen, ah, doncs mira, mea culpa, ens hem equivocat i no passa res. I com que ens hem equivocat, doncs tirem enrere i ja està. I en lloc d'anar involucionant com a espècie, doncs traurem tecnologia sí. i... Sí? Doncs jo vull pensar que al final, bueno, doncs les crisis fan que comencin coses noves, que ens replantegem.
0: Sí, segur.
1: Però sí que és cert.
0: Però sí que és cert que, vaja, jo... Esclar, potser també sóc més pessimista per l'edat que tens, et vas fent gran i vas pensant què els hi deixes. Què els hi deixes als teus nets, què els hi deixes als teus fills, perquè veus que el món està potes en l'aire.
1: Ara mateix, sí.
0: Està potes en l'aire perquè hi ha 3 o 4 bojos que fan de boig.
1: Sí, i no entenc encara com es permet...
0: Que fan de boig i ens dominen i potser, jo què sé, què pot passar, no? I esclar, quan ets més gran... Sí, jo sóc bastant optimista, però no deixes de dir ai, no? Ai.
1: Sí, perquè és un món que fa por. També és veritat que el nostre cervell tampoc està preparat per... Abans nosaltres vivíem en tribu i ens assabentàvem del que passava una tribu més enllà i una mica més enllà, però no ens assabentaves del que passava a tot el món.
0: Bueno, i ara és immediat.
1: Ara és cada dia, cada hora, entre guerres i...
0: És immediat, la informació

0: tan immediata que quan et donen la següent notícia, l'altra ja no té cap validesa.
1: Exacte. I al final estàs tan atordit que dius, bueno, ara ja no sé ni si això... O sigui, a nivell d'empatia, dius, és que si comences a empatitzar amb tothom, bueno, tu aixecaries l'endemà del llit.
0: No.
1: Perquè al final el món és el que tu dius, està... Però bueno, no sé, jo vull pensar...
0: No, no, ens hem de llevar cada dia pensant que la vida és meravellosa, que hem de tirar endavant i que hi tirarem, això. Està claríssim, no? Jo ja tinc molta feina feta i de coses encara en vull fer, però el meu projecte de vida ja està complert, m'entens? Però escolta'm una cosa, m'ha quedat un dubte amb el que has explicat. Quan dius... jo poso les mans aquí, li estic dient a aquella persona que ha de representar un personatge en aquell cercle, i a lo millor aquella persona es posa a plorar. Per què plora? Perquè s'identifica amb el problema, s'identifica amb la situació, perquè aquell estat de beneplàcit i tot fa que es relaxi i al seu pensament vinguin coses que la preocupen. Per què?
1: Realment, la persona, quan... Amb això m'encanta que la gent vingui a participar, després s'animen a constel·lar, perquè realment tu veus en el teu cos com realment sí, sents ara fred, ara calor, ara em pica aquí, ara em pica allà, o ara tinc ganes de seure. Són moviments lents, tot és lent, no hi ha energia, agressivitat ni res, tot això. Però un li donarà per plorar i l'altre li donarà per girar-li la cara i no poder mirar cap a una persona del sistema, per exemple, no? I aquí pots veure moltes dinàmiques, exclosos, coses que la persona ni sap del seu sistema... Bueno, surten moltes coses. Llavors aquesta persona no està plorant perquè ella es posi trista en si, però sí que és veritat, i et diré que sempre que algú et tria a tu com a representant, perquè clar, jo li dic a la persona, al client, clienta, li dic, tria algú que et representi. Una dona pot triar una dona o pot triar un home. A mi això ja m'està donant informació.
0: Clar.
1: Sí? Aleshores, quan va triar aquella persona, sempre acaba sortint que tenen històries similars a dins del sistema. Alguns sabent, no? Sent consciència.
0: Encara que siguin desconegudes entre si.
1: I tant. Al final tu pensa que a totes les cases hi ha secrets, a totes les cases hi ha tabús.
0: Sí, i tant.
1: A totes les cases hi ha desordres. A totes les cases hi ha qualsevol dels principis. Un és el de pertinença. Sempre hi ha, no totes les famílies, però algunes famílies hi ha exclosos. Persones del sistema que no se'n parla, perquè és una vergonya, pel que sigui. Fa anys, per exemple, per l'homosexualitat. No, que ningú sàpiga, no? Per exemple, altres llocs del món per malalties.
0: No cal anar a altres llocs del món.
1: No, aquí també.
0: Saps, en aquest poble, quan érem 2.000 habitants, hi havia persones amb discapacitats, com hi ha hagut tota la vida, tot arreu, que les tenien tancades.
1: Exacte.
0: Era una vergonya.
1: Era una vergonya.
0: En vez d'acceptar de dir, ostres, mira, que no... Hem estat de sort, tenim aquesta malaltia, anem a veure què podem fer amb aquesta personeta. Era una vergonya.
1: Sí,
0: la mateixa vergonya que si una noia l'hem embarassada abans de...
1: Exacte.
0: Aquestes coses tan, però que van existir.
1: I tant.
0: I que van ser molt dures, saps?
1: De fet, això, clar, són històries dures, dolor emocional que ha patit aquella persona, i que si això no es mira amb bons ulls... Doncs sigui aquesta persona que ha tingut aquest destí difícil, si això no es pot mirar amb bons ulls des del sistema, el sistema ho repetirà.
0: I ho exclou.
1: Exacte, perquè si tu exclous, perquè a més això ho veiem en constel·lacions, un exclòs del sistema apareix molt sovint en forma de símptoma. Oh, aquest nen té un dèficit d'atenció. No té dèficit d'atenció, té l'atenció a una altra cosa, perquè està intentant compensar allò que s'ha exclòs. Sí? Pot ser a través d'una addicció, pot ser a través d'un problema, d'un trastorn de llenguatge, qualsevol cosa.
0: Qualsevol cosa. Una dislèxia.
1: Exacte. Tot el que és llenguatge i idioma té molt a veure amb la mare. Si ens hi fixem a la cova,
0: sí.
1: La mare, no? Llenguatge. Sí. El pare, doncs, moviment, joc, sí, sí, caçar... Sí, sí. Val. Doncs, al final, és això, no? Que si tu exclous algú del sistema, la norma número 1 dels principis de les constel·lacions familiars, segons Bert Hellinger, és tothom pertany. L'altra és la jerarquia. El meu pare és el meu pare, la meva mare és la meva mare. I ara què tenim a casa? Petits tirans que volen manar. I dius, no, ep, un moment. I no tenen per què ser mals nanos, però de seguida es desordenen. Perquè ens desordenem? Perquè moltes vegades, quan els pares es fan grans, no, jo ja et faig això, jo ja t'organitzo. No, escolta'm, la teva mare és la gran i el teu pare és el gran. No? I ens costa, tendim a desordenar-nos i al final ho fem sense voler, però és una arrogància posar-te per sobre dels pares. Sí? Llavors, tot això crea desequilibris i s'ha de compensar d'alguna manera. A nivell inconscient es comença a compensar d'altres maneres que no són sanes, no són bones pel sistema. I per últim hi ha l'equilibri entre el donar i el rebre. No pot ser que un sempre doni, doni, doni sempre, sense rebre, i al revés. I veuràs entre germans el petit, primer de tot, els fills sempre estarem en deute amb els pares perquè ens han donat el regal més gran, que és la vida. Exacte. Llavors, per tant, això, bueno, és així. Nosaltres rebem la vida als pares. Per tant, un primer treball és poder agrair això. Gràcies, pare, siguis com hagis sigut. Gràcies, mare, ho hagis fet com ho hagis fet.
0: Hagis equivocat o no?
1: Exacte, m'has donat el més gran, la vida.
0: I llavors com s'entén que hi hagi fills, a vegades bastant adults, que maltractin els seus pares? Com s'entén això?
1: Bueno, és molt difícil perquè a vegades sembla com si estiguéssim justificant el perpetrador, no? Quan en realitat el que hem de fer és defensar la víctima. I és així. S'han de defensar les víctimes, evidentment, per sobre de tot. Però, al final, són compensacions. Fins i tot un abusador, que, clar, jo he tingut constel·lacions que no són fàcils perquè tens a dins un sistema abús sexual cap a fills i és perpetuat en tot el sistema. Però és que tot això ve de més enrere. Llavors, si això no és sana d'arrel...
0: Va seguint. Generació darrere generació, és el que has dit al principi.
1: Correcte. I ho ha demostrat la ciència. Vull dir, no és allò que diguis, ui, s'ha fumat alguna cosa aquí. No, realment, l'epigenètica, amb experiments al laboratori, ens ha demostrat això. No només heretem trets físics, etcètera, etcètera, sinó que també heretem emocions, traumes... Sí? Llavors, bueno, cadascú del sistema, a vegades quan una família hi ha, aquest és un alcohòlic, bueno, ja, ell és l'alcohòlic, però això és un tema de tota la família. Ell ho carrega, però això ja ens pertany a tots una mica,
0: sí,
1: no?
0: Sí, doncs sí.
1: És una mica poder mirar amb més bons ulls a totes les persones del sistema.
0: Home, de fet, mira, jo quan veig per televisió, sobretot, o me n'entero d'algun cas que conec, no? Personal, i veig un nen amb síndrome, o sigui, un nen, un adult ja, o un adolescent amb síndrome de Down, amb discapacitats molt grans, treballant a la televisió, fent de camarer. Penso, aleluia.
1: Hem avançat.
0: Aleluia, perquè, esclar, quan jo recordo el que recordo, jo no li trobava explicació allò que em deien els meus pares, no, aquell nen el tenen tancat perquè els fa vergonya. Jo no li trobava justificació a això i no teníem informació de res, si et pots imaginar, però jo no, com a persona, no li trobava justificació. I quan es va començar a potenciar aquestes persones, a ajudar-les i a tractar-les com un més,
1: exacte,
0: amb la discapacitat X, feliç, sou feliç.
1: Sí, perquè al final és aquí hi ha lloc per tots i l'amor és un llenguatge que és per tots, i quan nosaltres comencem a excloure a qui fem mal és a nosaltres mateixos, no només evidentment aquella persona, sinó que aquestes persones ens enriqueixen el dia a dia. Per exemple, com tu comentaves, síndrome de Down, són persones...
0: Ui, dolces.
1: Exacte.
0: Dolcíssimes.
1: No tenen cap maldat.
0: Malícia, no tenen, exacte, cap malícia.
1: I és fantàstic poder, però clar, som dues consteladores, una d'elles, l'Amparo, està especialitzada en nens amb discapacitats. I hem ajudat també a constelar nens amb discapacitat. I és molt bonic, perquè aquests nens sovint no expressen, perquè no poden o pel que sigui, allò que no els agrada. I quan un té un trauma, ja sabem, o el cos es congela, o fuig corrent, o ataca. Clar, molt sovint quan un pateix una situació del tipus que sigui, no reacciona. I això no vol dir que a mi ja m'està bé que m'insulteu o ja m'està bé que us en rieu de mi. Senzillament és que...
0: Es queda clavat.
1: Exacte. Es dissocia i això s'incorpora al cos. El trauma s'incorpora al cos i això es queda aquí congelat. I clar, aquesta emoció està aquí atrapada. Si aquesta emoció no es pot treballar, primer, una altra vegada, quan li torni a passar això, millor que no, però si li torna a passar, no tindrà eines. I per altra banda, aquí hi ha un dolor no treballat, i ara ja està demostradíssim que les emocions ens emmalalteixen si no estan ben gestionades. Llavors, doncs, precisament el maco d'això és que en segons quin tipus de discapacitat, doncs també pots treballar. Jo, per exemple, en casos de persones amb esquizofrènia no faria constel·lacions familiars, però, per exemple, amb persones discapacitades, té, etcètera, etcètera, també n'hem fet i és molt bonic.
0: Ostres, fantàstic, eh? M'està encantant. M'està encantant el que ens expliques de veritat. Primera, perquè ho desconeixia, ja t'ho he dit fora de micròfons, que ho desconeixia. N'havia sentit parlar, però ho desconeixia i no m'havia interessat mai què podia ser això, que m'interesso per moltíssimes coses, eh? I no em preguntis per què. Però penso, vaja, que és molt interessant la informació que ens estàs donant. Seria tan bonic que ens fessin una trucada.
1: Ah, doncs sí.
0: Perquè estem en directe i et fessin una consulta. Però bueno, això sempre ho diem i normalment no passa. Per què no passa? Primer fèiem el programa de 6 a 7 i dèiem, home, és que és una hora dolenta, sobretot per les mames, no? Nens cap aquí, nens cap esport, els hem d'anar a buscar. Bueno, vam dir de 7 a 8 poder. Doncs, bueno, és el que moltes vegades em diu el meu company Miquel Àngel. Avui les coses van d'una altra manera. La gent escolta programes pel mòbil, els podcasts, i no està pendent d'una ràdio, clar. Quan jo era nena no teníem televisió. Teníem una ràdio a casa que sempre funcionava. Sí, sí. I la poqueta informació que et donaven, allà hi havia serials i novel·les i punyetes d'aquestes que Franco així ens tenia ben embaucades,
1: sí.
0: Però ben embaucades. I és clar, no tenies aquest nivell d'informació que tenim ara, no? Que és, bueno, a vegades és perillós.
1: Bueno, el discernir, no?
0: Però crec que la majoria de vegades val molt la pena, no? Perquè mira, ja veus tu, amb una estoneta que estem aquí al programa, tota la informació que ens has donat que crec que és d'un valor molt, molt important.
1: Doncs jo t'ho agraeixo molt, que tinguis interès en saber sobre constel·lacions i jo encantada d'explicar-vos doncs, això, no? Perquè al final jo parteixo sempre d'una base, que és que el que em va bé per mi m'agrada compartir-ho amb els altres.
0: Ja, això és molt maco.
1: Bueno, a partir d'aquí és, home, si això a mi m'ha funcionat, escolta'm, per què no t'ha de funcionar?
0: Per què no t'ha de funcionar tu, no?
1: Exacte.
0: El que passa que jo amb això sí que penso que s'ha de tenir una sensibilitat especial.
1: Bueno, jo soc una persona que des de sempre, i no sé per què, des de molt petita, si ens posem a mirar, jo als 14 anys el meu treball de l'escola, aquell que no me'n recordo ni com es diu, però que havies de presentar, anava sobre la mort. I jo havia llegit...
0: Sí, en sèrio? Sí, als 14 anys?
1: Als 14 anys. I no era pas una persona amb tendència suïcida, ni molt menys, però... Jo ja m'havia llegit de l'Elisabeth Kubler-Ross un llibre que es diu La muerte, un amanecer. Me l'havia recomanat la mare d'una amiga que era directora al Taulí, a l'Albada, precisament,
0: sí,
1: i havíem anat
0: clar.
1: A fer voluntariat amb els terminals. I clar, jo era ben petita i sempre pensava, hi ha alguna cosa més? No pot ser que siguem només això d'aquí.
0: Un tros de matèria, eh?
1: Ah, exacte, ja està. No?
0: Posada en aquest món, no?
1: Clar, i llavors comences a revisar una mica, a formar-te, a estudiar, a veure que hi ha coses més enllà. Hi ha un senyor que admiro profundament, que és el Manuel Sansagarra, que parla de la supraconsciència.
0: Ui, sí, jo el segueixo.
1: El segueixes.
0: No?
1: Clar, llavors, quan tu comences a veure que també... L'Elisabeth Kubler-Ross era una dona científica, eh? Alemana,
0: sí.
1: Que el que feia és acompanyar els malalts terminals a la mort, i al final tots acabaven explicant el mateix. Llavors... Jo sóc molt fan quan em ve una persona a constel·lar, m'han vingut també metges, psicòlegs, m'han vingut persones de laboratori, supercientífiques. Bueno, jo no hi crec, però vinc...
0: A veure què passa.
1: A veure què. No, què fas ara? I venen, i llavors quan veuen el que passa, el moviment, tant si consideren la feina com temes relacionals amb persones de la família o de fora, amistats, el que sigui, veuen canvis i diuen, no m'ho puc creure. Després d'una setmana, dues setmanes de fer la constel·lació, mira què em va passar, no? I t'ho diuen, perquè et donen aquest retorn. Jo sempre dic, quan acabem una constel·lació, sempre dic 40 dies sense parlar-ne. Heu de fer la quarantena. Perquè això no és un tema de safreig, de dir, ah, mira, hem fet això, hem anat allà, què li ha passat?
0: No. Explicar i no explicar.
1: No,
0: clar.
1: Això ho deixes aquí dintre i va fent xup-xup.
0: Que vagi madurant.
1: Exacte. I llavors, mica en mica, és com quan tires una pedra al llac, que hi ha primer una ona, després una altra, va fent cercles, i cada vegada es fa més gran, no? La ona expansiva, doncs és exactament el mateix. I llavors això, la constel·lació, hi ha una explicació científica, però realment tu la deixes allà reposar. I es va movent. Tu pensa que si tu, a dins d'un sistema familiar, tu et descol·loques del teu lloc, ja s'hi posa un altre. Si tu tornes a recol·locar, tot el sistema es mou.
0: Es mou, clar.
1: Per tant,
0: és un engranatge.
1: Exacte. I al final és això, poder fluir. Poder fluir i sobretot, una de les... No? consell, si poguéssim, no, donar un consell, seria que perquè una persona, un nen o una nena, o nosaltres mateixos, puguem anar cap a la nostra vida amb força, amb ganes, amb iniciativa i amb abundància, primer de tot hem de mirar cap als nostres pares, biològics en aquest cas, i acceptar el que va ser. I si és un pare que és donant, també és igual. La qüestió és acceptar el que sí que ha sigut i no jutjar. No és fàcil a vegades, perquè hi ha persones amb destins molt difícils.
0: No.
1: Sí? Però s'ha de fer un treball.
0: Clar, unes criatures que hagin tingut un pare o una mare maltractadora,
1: correcte,
0: crec que han de ser bastant madurs i bastant adults per arribar a entendre el per què ha passat allò.
1: Per què, exacte.
0: Jo crec que, vaja, amb l'experiència d'anys que tinc, a mi m'han passat algunes coses que no entenia, i amb el pas dels anys i les meves vivències com a mare, com a àvia, com a esposa, m'han dit, t'estàs equivocant. T'estàs equivocant. Això passava per... saps? I trobar, d'alguna manera, la resposta.
1: Clar, perquè segurament vas canviar de perspectiva.
0: I acceptar-la. Acceptar-la. A vegades es fa difícil, segons què, perdonar-ho, però s'ha de perdonar. Perquè si no es perdona, no es viu tranquil, no es viu feliç.
1: Jo crec que en primer lloc el que hem de, sobretot, fer és perdonar-nos a nosaltres mateixos.
0: A nosaltres mateixos, perquè una cosa que tenim els humans és que, com deia la meva àvia, cap geperut es veu el seu gep. És veritat, tots tenim defectes.
1: Sí.
0: I tots fem coses ben fetes i coses mal fetes. Ah, però nosaltres no ens autojutgem. Jutgem els del costat.
1: Correcte.
0: La veïna, el veí, l'amic, el cosí, que ho fem d'aquesta manera.
1: Tirem pilotes fora i al final és, no, la culpa cap en fora i jo no em faig responsable de lo meu. No, i també des del victimisme, no? Quan un és adolescent ja és normal que el pare i la mare siguin els enemics, ja és normal tot això, no? Però arriba un punt que tu, quan ja tens 20, no, hauries de dir, bueno, un moment, vale, el meu pare va fer això i la meva mare va fer allò i jo em penso que ho sé fer millor. I, sí?
0: I quan ets pare i mare jove, què passa?
1: Ah, llavors dius, ostres...
0: La mare em deia això, però ara ho entenc, perquè jo ara tinc les nenes adolescents i també no vull que vinguin tard. I...
1: Clar,
0: sí o no?
1: I et veus... I...
0: Però esclar, han de passar molts anys a vegades,
1: sí,
0: per veure les coses.
1: Bueno, però la vida jo penso que és una escola, no? I que al final doncs és anar passant cursos i aprenentatges i anar fent i ens queda molt per aprendre i som molt ignorants de tot. Però bueno, amb allò que vas replegant d'aquí i d'allà, doncs et vas fent i...
0: Ara, mira, m'has fet pensar quan has dit això de l'aigua, no? Que dius, tires una pedra i va fent ones. Esclar, quan... Els anys 50, 60, et deien, aquesta nena no menja, està negada. I la portava a una persona que tenia certs poders i et deia, 9 dies a tirar una pedreta a la riera. I la nena o el nen no en tenia res, però la mare, sobretot, s'aplicava allò. I ho feia, i al cap de 9 dies, aquella nena començava a tenir gana. O sigui, el fet de les àvies remeieres, que venen de l'època medieval, de fer els medicaments, esclar, evidentment, tot això, gràcies a Déu, ha avançat, però no vol dir que anessin equivocats, ja tenien per dir-ho d'alguna manera, eines.
1: Sí,
0: eines,
1: per saber.
0: Per saber el per què entre un germà i un altre hi havia gelosia, saps? I en canvi els pares, pobres, per més que s'amoïnessin, no ho sabien resoldre, vale? Hi havia aquella persona, a tots els pobles, t'ho asseguro, aquella persona o persones que deies, a una li deien la bruixeta, a l'altra li deien...
1: Aquí a Sant Quirze teníem la Maria,
0: vale?
1: Del carreró.
0: La
1: sí?
0: Bruixeta, la Maria de la plaça que tenia... No sabem quins poders, però els tenia. I, doncs, les famílies, abans d'anar al metge, tiraven d'això.
1: Sí, de fet, al final, jo sempre ho dic, evidentment, quan algú li fa mal alguna cosa, d'anar al metge.
0: Evident.
1: Evidentment, no? Però, al final, aquella pastilleta que han fet al laboratori, ve d'on ve? Sí?
0: De les herbes, de la fitoteràpia.
1: Exacte.
0: De la fitoteràpia, però és que, de l'època que jo et parlo, abans de dur-te al metge... esgotaven aquests remeis. Que si l'herbeta de no sé què, que si l'oli de fetge de bacallà per que tingui ferro, el nen que estigui fort... Per... Totes aquestes coses, i moltes vegades penso que bé que hem avançat, però a la vegada penso, ostres, tanta química que ens hem de prendre les persones que no estem bé.
1: Bueno, és que això al final, si mirem una miqueta, per exemple, hi ha un canal de televisió que es diu Gaia, on surten molts científics que expliquen una mica el poder que tenim les persones de sanar-nos. És a dir, nosaltres, en realitat, és que això donaria per un altre programa,
0: i tant,
1: som persones, els humans, tenim la capacitat de sanar. L'efecte placebo, per exemple. Uh-huh. No? És a dir, tu, el teu cos, si li dones la informació correcta, és capaç de sanar-se. Llavors, clar, si nosaltres som capaços d'això, quantes coses més podem fer? Per exemple, clar, la meva formació, doncs, altres formacions que faig és d'intuïció, no? Cap de setmana passat vaig fer una formació com a alumna amb cavalls, que també he tingut durant molts anys cavalls, i una part de la formació era la visió extraocular, és a dir, veure-hi sense ulls. Aleshores és posar-te un antifaz que realment no veus res fins que comences a veure. I això és una capacitat que a la Índia s'ensenya als nens.
0: I tant.
1: Sí, llavors, quan un nen veu que hi pot veure sense ulls, s'empodera, puja l'autoestima. Però interessa tenir una població que comenci a saber que té molts més poders i capacitats de les que realment ens han venut?
0: Doncs mira, a pagès tothom sabia que els gossets, els cavalls, les gallines i els porquets podien produir beneficis a les persones. Però, oh, aquest pagès que s'està empescant, aquest pagès. Mm-hmm. No. Eren savis perquè no tenien res a l'abast. Mm-hmm. M'entens? I es buscaven les seves coses. Una altra cosa és que si un s'ha d'arrencar un queixal ha d'anar al dentista.
1: Està clar, això no...
0: Sí. Això no ho pots obviar, no cal que et prenguis ni una camamilla, ni una sàlvia, ni una infusió de romaní. Si tu fa mal un queixal has d'anar al dentista. Però que hi havia una sèrie d'eines tan primàries que d'alguna manera funcionaven. Sí, la gent es moria més jove, això és veritat.
1: Bueno...
0: I ara, goita, vivim, mare meva, quantes persones de 100 anys?
1: Sí. Eh?
0: Aquest 2025, aquest 2025, quantes persones de més de 100 anys?
1: Sí.
0: I moltes amb una clarividència cognitiva fabulosa.
1: Sí.
0: Fabulosa, vol dir que, bueno,
1: jo vull pensar
0: hem avançat
1: que,
0: cap a bé.
1: Que, sí, jo vull pensar que, bueno, de fet ho diuen, que cada vegada viurem més, però amb salut. Perquè, clar, si vols viure molts anys i ets molt dependent, doncs segurament diràs...
0: Sí, però amb salut apedaçada, t'ho asseguro.
1: Bueno.
0: Clar, a veure, cadascú té el seu nivell de salut, no? Però, bueno, no vull personalitzar, però jo vaig començar bastant jove a tenir problemes greus de salut. I mira, estic aquí, però a base de què? De cuidar-me. De cuidar-me amb l'alimentació, de cuidar-me amb la medicació, de fer medicina alternativa, de fer teràpies, de fer mil coses que no entren a la seguretat social.
1: Ja. Yeah.
0: Que tindria tres xalets, una a la Cerdanya, una altra a Sitges, val? Però sí, que m'han servit per arribar, com diu el meu company, tu et pensaves que arribaries a 77 anys? Doncs no.
1: I així de valenta.
0: Doncs no, quan jo era novieta, que tenia 15 anys, li deia al meu nòvio, oi, fulana s'ha mort, s'ha jubilat i s'ha mort. I veies les senyores de 50 anys vestides de negre, tant si eren viudes com si no,
1: sí, sí, clar,
0: amb la mantellina o el mocador al cap, i veies una àvia. I ara, és clar, a veure, siguem realistes, jo em miro al mirall i dic, ostres, Anna, quin canviazo, no? Però penso, el teu esperit, les teves ganes de fer cosa, no són de 77 anys, o sigui, a mi em va més ràpid al cap...
1: que els peus.
0: I els peus a vegades, com ara, no m'acompanyen. Clar. M'entens? Vol dir que sí, sí que viurem molts anys, però jo també més soc de les que penso que segons amb quines condicions.
1: No, exacte.
0: No val la pena.
1: Aquí, no sé, per exemple, el meu marit és belga i a Bèlgica, tothom té el testament vital fet, tothom parla de l'eutanàsia.
0: A casa també, i a Fanys.
1: Sí, doncs
0: i ara, per sort, bueno, hi ha allò de l'eutanàsia, que déu-n'hi-do encara el que va funcionant i esperem que funcioni més.
1: Exacte.
0: Però la veritat és que sí, que sí, que la vostra generació segur que viurà més de 100 anys, segur.
1: No, o sigui, al final és el temps que estiguem, i per mi no és el més important,
0: no,
1: és al final què fas amb aquest temps,
0: i com,
1: no?
0: I com ser
1: està
0: feliç.
1: Sí, clar, exacte, i jo per mi crec que el millor que pots fer és quan marxes d'aquí. Diuen que hi ha una sèrie de coses, no?, que la gent se'n penedeix. Ningú se'n penedeix d'haver passat més estona a l'oficina. Ningú diu, ostres, llàstima que no he treballat prou, no? I que no he passat més temps a l'oficina. També el fet, la gent se'n penedeix del que no ha fet. de dir, ostres, no vaig fer no sé què.
0: No vaig dir.
1: No vaig dir.
0: No li vaig dir perdona. Exacte. No vaig fer aquesta cosa.
1: Exacte. Ningú se'n penedeix d'haver intentat coses, d'haver no, lluitat pel que sigui, encara que t'equivoquis, és igual. I al final és això, és dir, bueno, mira, jo passo per aquí una estona, aprenc el que puc, aporto el que puc, i al final...
0: I faig el bé.
1: Sí. I al final, saps què penso, també? Que això també donaria per un altre programa, però és el fet de dir, ostres, ens han fet creure des de molt petits que hi ha alguna cosa que no som prou, no som suficients. I al final és un... No, no, si és que està molt bé trobar no, el teu propòsit de vida, etcètera, sí, però és que en viure n'hi ha prou.
0: N'hi ha prou.
1: En viure, no fer mal a ningú...
0: Però es fa complicat avui en dia, això, eh? Molt complicat.
1: Bueno.
0: Molt complicat. Quina persona has sentit que no et digui que està estressada?
1: Sí, l'estrès és, la mal... bueno, és el pitjor.
0: Ansietat.
1: Per a mi, sí.
0: Depressió. Quan un no aconsegueix les fites, quan... per mil coses.
1: Sí, en constel·lacions diries que la depressió, en anglès seria com un depression, seria com un deep rest. Moltes vegades la depressió el que veus és que és un descans del personatge, de l'ego. És com acceptar finalment que el teu personatge aquest s'ha mort, s'ha acabat.
0: Hi ha altra cosa.
1: Hi ha altra cosa, perquè la teva ànima porta un altre programa, hi ha una altra història per tu. Però clar, vivim tant a la zona de confort, amb el pilot automàtic, i que, bueno, i que a vegades és una merda tot, però és igual, és la merda que conec, no?
0: Tenim de tot, però encara ens falta de tot.
1: Ah, exacte.
0: Sobretot en els nanos, no?, que tenen absolutament de tot, i no estan satisfets amb res. I com ha dit el meu company, t'has menjat tot el programa.
1: T'he dit que no callava ni sota l'aigua.
0: De lo que estic, bueno, molt contenta.
1: Gràcies.
0: Perquè jo també, però... Ha estat molt interessant i com que vas dient això dona per un altre programa, això dona per un altre programa, a la ràdio acabarà com l'escola i farem vacances, però jo t'apunto pels principis de temporada perquè tornis.
1: Doncs jo t'ho agraeixo molt i ja saps que jo m'apunto amb un
0: perquè verdet. Perquè penso que, no... bueno, que coses interessants que cal que les sapiguem. Que existeixen. Les sí, farem servir o no les farem servir?
1: Exacte.
0: Però s'ha de saber que existeix maneres, com te diria jo, més planeres i fàcils de resoldre, depèn quins problemes.
1: Al final és saber que hi ha això, escolta, una persona va dir, a mi això no em servirà, doncs cap problema, un altre dirà, ai, doncs a mi això em ressona, a mi això em pica, no?
0: Exacte.
1: Vull provar, vull saber. Doncs participa i sabràs el que és i després si tenim es consteles.
0: Clar, però en època de la Maria que deies, et haguessin dit, aquesta noia és una bruixa.
1: Sí.
0: Aquesta noia és una bruixota.
1: Però de les bones, eh? Totes som una mica bruixes.
0: Bueno, sí, no? Mireia, et donem les gràcies infinitament. Ha estat un plaer i et dic, recorda, agenda. Jo començaré l'octubre, no començaré el setembre. Si estic bé, me'n penso una de vacances, que l'any passat va ser molt dur.
1: Clar.
0: Estic ballant la conga des del gener del 25 i estem a l'abril del 26. I vull marxar de vacances, si Déu vol. Però a l'octubre començarem la temporada. El programa... Alimentació saludable.
1: Molt bé, doncs quan tornis, aquí estaré.
0: Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres, t'ho agraïm moltíssim.
1: Gràcies, Anna Maria, a tu per convidar-me. Ha sigut un plaer.
2: Doncs fins aquí el nostre especial d'estiu, que esperem us hagi agradat. Durant el mes de juliol, cada dilluns tindreu un d'aquests especials que us hem preparat i que desitjo que us agradin molt. Esperem que estigueu gaudint de l'estiu, jo ja fa dies que ho faig, aquest any la salut no m'ha respectat gaire i ara toca descansar i cuidar-se a un mateix i poder estar en forma i preparada per la temporada vinent. Us desitjo un bon estiu, que estigueu tan feliços com us sigui possible i disfruteu d'aquest temps tan meravellós. Bona tarda, mussols i mussoles.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 9.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: sempre al teu costat.
1: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. La nit dels misteris, un viatge pel món desconegut que ens envolta. Una oportunitat per parlar dels enigmes i els fets misteriosos existents al món. De les llegendes de fantasmes a les psicofonies des del terrat. Misteris la nit.

0: Benvinguts, oients de Misteris la nit. Una nit més ens trobem aquí per parlar de misteris i enigmes. I avui aprofitarem per parlar amb una persona amb llocs abandonats. També parlarem d'uns programes de televisió molt curiosos que tracta d'endevinar i sobre cartes del tarot. I finalment també us parlarem d'un llibre molt interessant sobre bruixes i altres coses misterioses. Per parlar dels llocs abandonats, bueno, avui ens acompanya, com sempre, el Josep Antoni. Benvingut, Josep Antoni.
1: Què tal, com estem, noi?
0: Una nit de misteris més.
1: Sí, a més, amb aquest llibre que t'he recomanat, que és de Pobles de l'Oblit, i te parlem després, més endavant.
0: I ens acompanya també la Susana Anton.
2: Hola, encantada.
0: Hola, Susana Anton.
1: Benvinguda al nostre programa, Susana. Gràcies per ser-hi aquí.
0: La Susana viu aquí, a Sant Quirze.
2: Sí, fa 3 anys.
0: 3 anys.
2: Fa 3 anys.
0: Que on has vingut, que vivies abans?
2: A Sant Cugat.
0: A Sant Cugat.
2: Tota la vida a Sant Cugat i ara aquí a Sant Quirze i supercontenta.
0: Què et va decidir de venir cap aquí i fer aquest canvi?
2: La vida.
1: Estàs més tranquil aquí que a Sant Cugat? Mira, Sant Cugat és una ciutat magnífica.
2: Et diré que estic més a gust aquí.
1: Sí? Jo hi vaig molt a Sant Cugat, m'agrada moltíssim, tot i que fa molts anys que visc aquí, però Sant Cugat a nivell de... té molt encant i a nivell d'activitats també és molt interessant.
0: Sí, però avui la Susana està amb nosaltres per parlar de llocs abandonats, sí. Perquè m'has dit que ets una especialista en visitar llocs...
2: Bueno, especialista
1: és una investigadora.
2: Investigadora a nivell amateur, eh?
0: Sí. Bueno, però...
1: Nosaltres.
0: La qüestió és com va començar aquest interès per visitar llocs abandonats o amb fama de misteriosos o inquietants?
2: Pues mira, bona pregunta. A veure, jo diria... El tema del misteri, bueno, és que jo he nascut així, vull dir, des que vaig néixer m'apassiona aquest tema, el tema de la mort, dels fantasmes, dels ovnis...
0: El més enllà...
2: Tot, sí. Bueno, de fet, el llibre que després t'ensenyaré, jo era una nena i li deia a la meva mare que me'l comprés, i no volia, clar, jo enfadava, dic, per què no me'l compres, el de la mort, aquest...
0: El de la vida després de la vida. Després en parlarem d'aquest llibre...
2: Sí. Doncs, bueno, això de sempre.
0: De petitona, així?
2: Sí, i clar, llavors, bueno, això em va portar a llegir revistes sobre el tema, pues, les típiques que hi havia al Massallà, Enigmes, tot això. I aquí, a la revista Enigmes, va ser on vaig descobrir l'Iker Jiménez, que soc molt fan d'ell, i bueno, pues, dels jocs que parlaven en aquestes revistes i això, jo anava dient, algun dia aniré.
0: Fins que hi vas anar.
2: I així va sorgir, però de manera molt natural, la veritat.
0: I vas agafar, per exemple, aquí, moltes vegades, els companys deien que tenim que visitar la Mussara, que està relativament a prop, i sí. No ens acabem de decidir mai.
2: Tu com? Jo us acompanyo.
0: Com va ser? Vas dir...
2: Sí, doncs pues mira, és això que et deia, no? És d'aquests llocs que se sentia parlar molt de la Mussara, jo deia, he d'anar. I de fet va ser el primer lloc on vaig anar d'aquest estil, no? De misteri. I bueno, la meva experiència en la Mussara, la veritat és que és bastant diferent de la de la resta de gent.
0: Ah, explica'ns.
2: Bueno, perquè la gent sol sentir coses, no, com més, no te diré negatives, però una miqueta d'inquietud, i jo estic molt en pau a la Mussara.
0: Sí. Vas anar-hi sola, amb amics?
2: Vaig anar amb una altra persona, era la primera vegada, perquè he anat diverses. La primera vegada vam arribar a la nit.
0: O sigui, a la nit, eh?
2: A la nit.
0: A la Mussara.
2: Sí, i també fa anys, vull dir, penso que va ser el 2010, por ahí.
0: Sí, sí.
2: No era tan famós com ara, que ara, sí. Ara hi ha molta gent.
0: És veritat.
1: De dia i de nit.
2: Bueno, sí, de nit. De dia hi ha molta gent i de nit també. Aleshores no hi havia ningú.
1: És un lloc molt impressionant. Per estar,
0: sí, el Josep Antoni hi ha estat.
1: És un lloc enlairat, tens una vista magnífica.
2: Exacte.
0: De dia tens una vista. Però tu vas anar de nit, aneu a agafar el cotxe, aneu a arribar a la plaça de la Mussara...
2: Sí, de fet, bueno, és que ja no sé... Bueno, quan aneu, hi ha un refugi, no sé si encara està obert, que està al costat del poble. Aleshores vam dormir al refugi.
0: Ah, vale.
2: I està molt bé.
0: I aneu pujar caminant des del refugi.
2: Clar, és que està a 2 minuts. caminant.
0: És una...
2: Jo ho recomano, de fet, que si aneu, feu així.
0: Vale.
2: Perquè estàs al refugi, pots entrar i sortir i, tens, i està molt bé.
0: I aleshores, i... què va passar? Perquè a la Mussara hi ha gent que diu que hi ha unes portes dimensionals,
2: sí,
0: perquè hi ha gent que ha desaparegut.
2: Exacte. A veure, tot això és veritat.
0: O sigui,
2: tu
0: t'arriscaves, tu i el teu amic, sí, us arriscàveu a desaparèixer d'aquest planeta?
2: Era joven inconsciente.
1: Joven inconsciente. Destruint nous mons, no?
0: I què?
2: Sí, perquè, mira, pues és que realment m'ho vaig passar molt bé. Jo estava allà, estava, ja et dic, vam arribar de nit, vam estar al cementiri allà gravant i jo estava tan tranquil·la. Dic cementiri perquè, bueno, als cementiris molta gent sent, no?, com una miqueta de... pues això, d'inquietud, que no és perquè el cementiri es passi més coses, perquè no passa res.
0: Bueno,
2: però vull
0: lloc...
2: dir que jo estava tan panxa. Tan...
0: Sí, sí. I de
2: I
0: cop
2: bueno,
0: i volta...
2: I, bueno, van per allà. Sí que, a veure, sí que ens va passar una cosa curiosa. És cert que en un moment donat, que la portava la càmera, tot, i de, teníem la, la càmera amb la bateria a tope, i en un moment donat es va morir, es va quedar apagada del tot.
0: Bueno, vull dir... això ho comenten, que hi ha com uns camps electromagnètics,
2: sí, sí, sí,
0: i que
2: curiós.
0: Els aparells electrònics de cop i volta deixen de funcionar.
2: Exacte, doncs això es va passar. Clar, va ser un rotllo perquè no vam poder fer més fotos ni res, però bueno, va ser curiós.
0: Vale, aquest va ser el primer lloc, doncs, que ja vas anar.
2: I la primera vegada, perquè he anat moltes més vegades.
0: Pel que veig, això et va impactar. I després et vas decidir anar a Belchite. Bueno,
2: sí,
0: en un altre viatge,
2: sí,
0: d'aquest
2: tipus. Sí, a Belchite,
0: tipus.
2: La primera vegada, perquè a Belchite sí que he anat moltes vegades, va ser el 2012, i aquí sí que és molt impressionant.
0: Què va passar Belchite, a Belchite? Digue'ns-ho, en confiança, ara que no t'escolta ningú.
2: No, a veure, com ha passat, tampoc em va passar res, especialment, però jo anava tan emocionada que és com pues una mica l'experiència de la Mussara, no? Que sentia més emoció que altra cosa. Aleshores, bueno, Belchite sí que és un lloc que impacta molt emocionalment, perquè encara que tu no siguis una persona sensitiva ni res d'això, si saps el que ha passat allà i només que tinguis una mica d'empatia, és que jo, per exemple, a Belchite el que sento és molta tristor, moltes ganes de plorar, perquè allà hi ha molta història tràgica. Vull dir, allà han mort més de 5.000 persones.
0: Clar, clar.
2: Va ser, bueno, no sé saber una mica la història de Belchite.
1: Sí, de vegades es tingut la sensació de sentir aquelles ànimes entre de la gent que cridava o no cridava. Has
2: no, ja
1: arribar,
2: dic, jo no, perquè jo no sóc sensitiva. M'encantaria ser-ho, però
0: bueno,
2: no
0: el Josep
2: no
0: Antoni també vas estar a Belchite, tu.
1: Sí, però no té motiu molt diferent. Jo vaig anar a veure ocells.
0: Va,
1: és una de les altres.
0: Vale.
2: N'hi ha molts, sí, s'ha sent molts. De fet, a les gravacions
0: llavors,
2: hi ha molts ocells.
0: Tu vas estar allà, suposo, cada dia, per
1: de dia,
0: poder
1: sí.
0: Veure,
1: que... De nit també és interessant, perquè...
0: També hi ha els ocells de nit.
1: Sobretot l'òliva. L'òliva és un ocell que, vull dir, que està al voltant dels campanars i amb edificis, diguéssim, romaquers abandonats, i té un so que agafa molt
2: el
1: rifa, sentiment,
2: sí,
1: de que popo. I és un soroll que molt més s'ha associat una mica a buixes i a intervencions de sers una mica especials.
0: Aneu sentir alguna òliva a la nit, allà?
2: Sincerament no me'n recordo.
0: Tu ja estàs bastant concentrat.
2: Sí.
0: Però llavors... allí és on aneu a fer una psicofonia?
2: Sí, a Belchite ja et dic, hem anat moltes vegades, aquell any, el 2012, vam anar dos cops. Sí que la primera és que vam perdre tot el material, vam perdre la càmera, vam perdre tot el que teníem, vam comprar una càmera, una altra gravadora, i vam tornar. I aleshores aquí va ser on una d'aquestes gravacions sí que va sortir el que a mi em sembla una veu.
0: Ens ha portat la Susana una gravació que vam fer a Belchite i que ara anem a escoltar.
3: Bueno, voy a hacer unas preguntas. Hola. ¿Hay alguien aquí?
0: Ho hem escoltat i ho hem analitzat amb el programa que tenim aquí a l'estudi i sí que molt fluixet, ara no sé si els oients potser, però se sent com algú, no?
3: Hola? Hay alguien aquí?
2: Sí, jo el que sento és aquí no.
0: Aquí no. Aquí no.
2: Quan jo dic hay alguien aquí, entre el
0: sí,
2: hay alguien i el aquí, jo sento aquí no.
1: Aquí no.
2: Amb una veu com molt metàl·lica, molt aquí no.
0: Sí, sí, sí.
3: Aquí.
0: Impressionant.
1: I si és una veu de dona o d'home? No,
2: a mi em sembla masculina.
1: Masculina.
2: Em sí, sembla.
0: Bueno, esclar, allà era un camp que va haver-hi això, tants morts, i molta gent ha fet psicofonies allà, sí. I bueno, no és estrany.
1: Clar, el cas de Belchite és un cas que està relacionat amb la guerra civil, com tu comentaves feia un moment, però hi ha un altre cas que també és Marmellà. A Marmellà, que és a Catalunya, que és un a Tarragona, hi ha una història. Ens expliques una mica, quina sensació vas tenir davant d'aquesta història?
2: Pues mira, jo a Marmellà... Em vaig sentir molt incòmoda, la veritat, perquè, clar, tu vas caminant per allà, no?, per la... Sabeu la història, no?, que van trobar dos cadàvers, sí. Dos noies en els anys 90 i tal, i clar, jo em sentia una mica de dir, ostres, jo estic caminant per aquí intentant saciar la meva curiositat.
0: També anaves acompanyada, suposo?
2: Amb una persona, sí. Vale. Jo sempre recomano anar amb algú.
0: Sí, clar, perquè és que jo m'imagino allà tota sola...
2: No, que després allà us podeu separar, perfectament, sí. Que és el que jo feia, anar amb vale, però sí. Després cada un a la seva.
0: Però anaves amb el mòbil, sí.
2: Però,
0: la mà...
2: Exacte, sempre has de...
1: Sí, per seguretat.
0: Per seguretat, no? Clar. És que...
1: Sí.
0: Poca broma, és el que dius, no? No, en ja... aquell lloc hi van haver-hi uns assassinats que no estan resolts.
1: No, i capaç de no. Donar un moment una impressió en una cosa...
0: I agafar-te
1: alguna cosa. I pots sí, agafar-te un esvaïment, qualsevol història, i clar, ja sola que fas,
2: clar.
1: No?
2: Vale. Pues,
1: no aquí... recomanem anar sols.
2: No, doncs aquest joc sí que, clar, té la història, a part d'aquestes dues noies, no?, que van aparèixer als cadàvers. Després sí que hi ha molta gent que diu que veuen gent com amb túniques o fent rituals. Per això té com una història fosca, perquè arrel un dels cadàvers que van trobar com restes, com si haguessin fet un ritual, que no se sap si va ser la causa de la mort o va ser per despistar.
0: Amb els assassinats, diguem.
2: Exacte. Però sí que després de tot això la gent podia aprofitar aquell lloc per fer aquestes coses, no sé, de fet està ple de pintades i de...
0: Una mica plan satanista, no?
2: Sí, exacte.
0: Una cosa així exacte. De mal gust, per entendre.
2: Sí, de mal gust, sí. I clar, a mi jo em feia molta cosa de dir, ostres, jo estic trepitjant per aquí, on, justament aquí, perquè a part es veia, encara hi havia restes de cinta policial i tot.
0: Sí.
2: I aquí hi havia el cos d'una noia i jo em vaig sentir molt malament.
0: O sigui, va ser una de les vegades que et vas sentir...
1: I tu creus que en aquests llocs amb històries tràgiques tenen una energia diferent, especial, o simplement pel fet d'estar abandonats ja de per si són més espirituals, no?
2: Jo penso que on hi han hagut històries tràgiques tenen una energia molt diferent.
1: Però, en certa manera, l'esperit de la persona que ha estat assassinada o violentada, humana allà, com esperant ser venjada, en certa manera? O...
2: Bueno, no sé si això, però sí que els llocs on s'han viscut coses molt doloroses, on hi ha hagut molt patiment, es crea com una impregnació, que encara que no hi hagi cap fantasma allà, però només l'energia es queda...
0: És com un camp emocional, no? El
2: sí.
0: Camp elèctric i el camp emocional o afectiu que ens pot afectar sense veure-ho.
2: Clar, és com quan, un exemple, tu entres a una casa, no? I una casa on tot és bona energia i bon ambient i tal, tu entres i et sents a gust. Si entres a una casa on hi ha hagut violència, drames, coses, que la gent ja ha passat coses emocionals dolentes, tu notes, entres i dius, uf, aquí es nota una densitat. Encara que no hi hagi cap fantasma, saps?
0: Bueno, però ho notes.
2: Clar.
0: La veritat és que ens preguntem que quan entres en un lloc així que ens estàs explicant, sobretot aquest últim cas... Fas algun tipus de preparació prèvia? O sigui, abans d'anar a aquests llocs, no sé, fas alguna preparació mental o algun ritual previ?
2: No. Soc molt simple.
1: Vas, et deixes anar.
2: Sí.
1: Et deixes anar i de forma intuïtiva sí. El que surti, no?
2: És que saps què passa? Jo no hi crec que aquests llocs, vull dir, pot haver-hi densitat, energia, això que dius, ostres, no em sento a gust. Però encara que hi hagués un fantasma, jo no crec que els fantasmes vulguin fer mal a ningú, ni vulguin fer-te res, ni et vulguin fer sentir malament, en absolut. Si hi ha un fantasma, a mi el que em fa és pena, més que por.
1: Claro, perquè... Quan parles de fantasmes, estàs parlant d'una ànima, no?
2: Clar,
1: una ànima que, de certa manera, no ha pogut arribar al paradís, no ha pogut arribar pels motius que sigui, i ho demana allà, doncs, en certa manera,
2: clar,
1: recordant aquell temps passat.
2: Aquests llocs, moltes vegades, la gent... No? Es creu que bueno, pues, s'han quedat allà pues, esperits o no ho sé.
0: Parlant d'esperits, ens has portat un llibre,
2: mm-hmm.
0: que me sembla que té a veure amb una persona, la Paloma...
2: Sí, Paloma Navarrete.
0: Sí, explica'ns una mica, perquè dius que aquest llibre et va influenciar...
2: Jo ho recomano molt, precisament perquè per la gent que li fa una mica de por respecte a aquests temes, ella et treu la por.
0: Vale, perquè la Paloma Navarrete era del Grupo EPTA.
2: Sí, era la sensitiva del Grupo EPTA, que va morir fa uns anys... I aquesta dona, bueno, és espectacular escoltar-la, recomano a tothom que la busqui per internet, que hi ha moltes entrevistes. I aquest llibre, a mi, per exemple, aquest...
0: Com es titula el llibre?
2: Experiències en la frontera.
0: Vale, i què ens explica?
2: Aquí, aquest llibre parla de com ella va arribar a ser una mica, perquè ella tenia aquest don de sempre, però com va arribar a saber controlar-ho, no? I parla d'una experiència que va tenir amb un xaman que, a Guatemala, que li va ensenyar tot el que ella sabia. I ja et dic, i va molt bé per desmitificar tot aquest tema.
0: Vale. De fet, els xamans, totes les cultures, són personatges que serveixen per fer de, diguem, de canal amb altres persones d'altres vides.
2: Sí, exacte. Sí.
0: I aquí deu explicar les seves experiències.
2: Exacte. Ella explica la seva experiència amb aquest xaman i com li va ensenyar a controlar aquest don. Per això ella sempre anava amb una bola de cristall,
0: mira.
2: L'heu vist. No perquè la bola hi hagués res,
0: no,
2: sinó perquè era la seva manera
0: de focalitzar.
2: Exacte.
0: Molt bé, molt
2: exacte.
0: Bé.
1: I ens comentaves abans de començar el programa que havies conegut a l'Iker Casillas i que vas...
2: Jiménez,
1: els dos, encara. Això està parlant del partit de futbol.
2: I Casillas no m'interessa.
1: No, no m'interessa. No. A l'Iker Jiménez, això és el subconscient traumatraït també. A veure, hi ha energies negatives que afecten. I que havies estat amb ell en un viatge a les coves del Rastell de Cantàbria, no?
2: Sí. Quina
1: va ser aquesta experiència? Que vas tenir amb ell.
2: L'experiència del lloc en concret. Bueno, l'experiència del lloc en concret va ser molt maca. El tema del viatge era que ells feien un programa de ràdio, a part del programa de tele, i anàvem a la gravació d'un programa en directe, a dintre de la cova. Aleshores, bueno, pues es van ensenyar a la cova i tal. I aquí sí que em van passar dues coses curioses. I és que quan entres a la cova hi ha com un vestíbul molt gran, molt gran, i jo estava parlant amb una persona i veia, com de refilón, com una ombra negra que es movia molt ràpid, com saltant, molt ràpid. Però jo mirava i no la veia, i tornava a girar el cap i la tornava a veure. De
0: això raó. Mentre estàveu gravant el programa?
2: No, quan es van ensenyar la cova.
0: Ah, quan us van... Vale,
2: exacte,
0: vale.
1: I l'ombra estava apoyetada sobre la pedra.
2: Jo veia de reull una ombra raó, com saltant.
1: Sobre la pedra.
2: Sí. com un forat que
1: un
2: hi havia
1: forat.
2: A la paret. I bueno, però no li vaig fer més, no li vaig donar cap importància. I bueno, continuem amb la visita i tal. I després, ara t'ho explicaré una altra cosa de la cova, i quan parem a dinar amb dos dones del grup, que ens vam sentar juntes, i em diuen, se'm queden mirant, eren dos dones aquestes molt intuïtives i molt brujites, i em miren i em diuen, tu has vist el guardián de la cueva, verdad?
1: I
2: jo,
1: sí,
2: perquè també ho havien vist, perquè elles també ho havien vist. I bueno, pues algo van veure en mi, no sé, que m'ho van dir directament. Digo, no me digas que eso era el guardián de la cueva. Dic, pues sí, lo he visto.
0: Ostres.
2: I, sí, sí.
1: I tu creus que el paper de la sugestió és important a l'hora de...
2: Evidentment, moltíssim.
1: Si tu estàs ja preparada, estàs en certa manera predisposada amb aquest tema, això ajuda. Encara no tinguis, com tu deies abans, capacitats sensitives especials, la sugestió és un paper fonamental.
2: Clar, vull dir, només tens que veure que tu estàs a casa teva i veus una pel·li de por,
1: sí,
2: i vas a dormir i dius, ostres...
1: Ah, Joan, vaja, hagis de passar per un passadís, obres la llum, però...
0: Aquesta és una altra, Susana. Tu vas a casa i mires pel·lícules de por? Va, digue'm, quina ha sigut l'última aquesta que ens puguis dir?
2: Ostres, pues l'última... Ostres, no me'n recordo ara mateix. No sé si va ser una dels Warren, aquesta, l'última dels Warren.
0: Ah, l'Expediente Warren.
2: Sí,
0: que n'hi ha tres o quatre...
2: Hi ha moltes, sí.
0: Ferits, sí.
2: Una d'aquestes... Ai, és que ara no me'n recordo.
0: Pot haver-hi... Aquesta és una pregunta que... A veure... Tu penses

0: Mira, jo concretament dos vegades. Una que era petita i no recordo molt, però sí que recordo el meu pare, el meu germà gravant, i estava en Super 8 i sempre he volgut recuperar aquesta gravació per veure-la, però és difícil trobar-la. I jo pues, tindria uns 15, 16 anys i sí que, mira, justament al monestir de Sant Cugat sí que vam veure, estava amb una amiga, com moltes llums, però moltes, com si fossin estels, però volant més baix, o sigui, com baix, i n'hi havien, però igual 20, eh?
1: Carai.
0: I anaven com en formació, però s'ajuntaven, es separaven, es dividien, es fusionaven, baixaven, pujaven. Era una cosa que ens van quedar a dir, què és això?
2: Era inexplicable, no tenies una...
0: Clar, i et parlo que jo tenia 15 anys, vull dir, fa molts anys, no és com ara que veus els satèl·lits d'Elon Musk, i no era això, saps?
2: Ara veus moltes coses que no són ovnis.
0: Exacte.
1: Com gestiones emocionalment totes aquestes experiències que has viscut?
0: Bueno, és que com no m'afecta, la veritat...
1: Tu estàs tranquil·la i no, diguem, quan acabes l'experiència ho tornes...
0: És que com no m'ha passat mai res que m'hagi fet por, sí que he tingut sensacions de no estar sola, d'inquietud.
1: D'inquietud,
0: sí,
1: però no de
0: molta.
1: Por, allò que dius...
0: Por com a por, amb aquestes situacions, no.
1: Amb alguna persona que t'hagi acompanyat o així, hi ha hagut algun problema que hagi explicat?
0: No, la veritat és que no, eh? Jo, no sé, sóc afortunada, però no he tingut mai cap susto ni res.
2: I en base a totes les experiències que tens, quin consell donaries a la gent que vulgui començar a descobrir aquests llocs oblidats i buscar aquestes sensacions, que ho puguin fer amb seguretat i amb respecte, sobretot, no?
0: Vale, sí, exacte. Respecte és una paraula molt important. Mira, primer de tot, el que parlàvem abans, no anar sol. Pots anar amb algú i si vols allà us dividiu i cadascun grava, un altre fa el que vulgueu, però i si vas sol, doncs digues a algú on aniràs on estaràs.
1: Bueno, diguem que seria lo lògic i natural.
0: Exacte.
1: En qualsevol viatge.
0: Exacte.
2: I tenir
0: exacte.
2: El mòbil bé, obert i
1: carregat. Sí. Tot i que en aquests llocs el mòbil a vegades falla.
0: Pot fallar, sí.
2: O de vegades no hi ha cobertura.
0: Per això no has d'anar sol.
1: Bueno, no cobertura, no, que hi ha camps electromagnètics.
2: A la Mossada no sempre hi ha cobertura, depèn dels llocs que estiguis a la muntanya.
0: No, però per això si vas amb algú... Pues,
1: vale. Parlant del mòbil, diguem que el kit bàsic d'investigador dels llocs així abandonats seria el mòbil.
0: Mm-hmm.
1: Què més?
0: Una llanterna. Gravadora.
1: Una gravadora.
0: Després ja, bueno, aquí amb coses tecnològiques ja cadascú, hi ha gent que porta moltes coses. Jo no hi crec molt, jo crec que inclús amb el mòbil pots gravar.
1: I càmeres de fotografia...
0: Jo el que he portat sempre és mòbil, gravadora i càmera.
1: Vale,
0: ja està.
1: Vale,
0: no.
1: Això seria...
0: Si hi ha alguna cosa amb un mòbil, ho captes.
1: Val. Molt bé, doncs moltes gràcies per totes aquestes explicacions i ara anem a un altre apartat.

0: Misteris la nit.
1: Josep Antoni, avui vaig explicar per tots els oients un programa de televisió que vaig estar veient l'altre dia i que em va impressionar. Tu mires aquestes plataformes de streaming?
2: Sí, de tant en tant, sí.
1: Què estàs, a Netflix, per exemple?
2: El que passa és que jo miro més les plataformes de música, bàsicament.
1: Clar, clar.
2: El Medici i Natsos, que són molt, molt interessants.
1: Doncs fixa't bé, la plataforma Disney Plus es va estrenar fa poc, unes setmanes, un reality show coreà que es titula La batalla de los destinos. Atenció, amb aquest nom jo, esclar, vaig dir algú de misteris deu haver-hi. I vaig començar a mirar i resulta que en aquest reality show es reuneix a 49 persones que són fetillers, són xamans, tarotistes i experts en diferents arts de predicció. Com, per exemple, n'hi ha un que descobreix el destí a partir de la lectura dels peus.
2: Són coreans o són de diferents?
1: No, coreans tots.
2: Coreans tots. Ara s'ha posat molt de moda tot el tema coreà, la música coreana.
1: Sí, senyor.
2: Estan en primera línia.
1: No només és un concurs televisiu, sinó també és com una

0: mena d'experiment cultural que barreja tradició espiritual coreana amb el llenguatge del reality show modern.
1: I participa la gent, per tant.
0: Sí.
1: En directe.
0: En directe. Els participants dominen, com he dit abans, moltes disciplines d'aquestes que en diem paranormals, com per exemple el tarot, el xamanisme coreà, que no és igual que el xamanisme que parlarem aquí en aquest programa. També fan la lectura facial i també una cosa molt... Tenen com una mena d'astrologia coreana que es diu Sahu i que es basa en la data i l'hora de naixement i amb el qual poden fins i tot descobrir com ha anat la vida d'una persona. Els episodis del concurs adopten una estructura de tots contra tots i, segons qui endevina, és un supervivent que passa a la segona fase. Cada capítol introdueix reptes que obliguen els vidents a demostrar si la seva suposada capacitat d'endevinar la destinació es tradueix en uns resultats concrets.
1: Però sí que es van eliminant, cada vegada n'hi ha menys participants.
0: Ah, efectivament. Sí. Per exemple, agafen i suren una televisió gegant que hi ha allà i posen les dates de naixement d'un senyor i han d'endevinar com ha mort. Llavors, tots comencen cadascú allà, imagina't, 49 persones en un plató de televisió, cadascun allà amb els seus cascabells, el seu tambor, amb les cartes, tot.
1: I llavors... I només tenen la data de naixement.
0: I només tenen la data.
1: No tenen res, cap no referència, res ni cap objecte, ni res.
0: Bueno, la seva capacitat intrínseca de empatitzar amb la persona aquella que...
1: Sí, diu. Però de la persona no han vist res.
0: No res.
1: I com està mort, evidentment,
0: bueno,
1: no hi és.
0: Aquesta és una de les proves. Després, per exemple, sí que posen en una segon fase, sí. Posen una fotografia i sense dir res més, a partir de la fotografia, per exemple, deien qui d'aquestes persones té diners o quina no té diners. I després ja és en una següent fase, perquè això és com una petita sèrie, perquè són, me sembla, 8 capítols. Cada capítol més retorçat que l'altre.
1: Tot ho van complicant molt més.
0: Sí. Figures com el Jiseon Durjuan, és un jove xaman que afirma que fa anys que practica el xamanisme coreà, que ja he dit abans que és molt particular. Tot i la seva curta edat, ella es presenta com un escollit pels esperits. Té una seguretat que impressiona i té un discurs ple de referències a energies invisibles i entitats protectores. Per una altra banda, també hi ha participants com la No Sulbi, una noieta jove que es presenta com el costat més contemporani del món esotèric coreà i que barreja una estètica d'influencer amb una espiritualitat pop i presència mediàtica. A mesura que avancen els capítols, els episodis i el nombre de consultants disminueix. En una segona part van agafar i van portar a 11 parelles, van entrar allí 11 parelles, es van posar en una mena de teatrillo i els que quedaven, que ja era una segona fase on que només quedaven 14 concursants, havien fet eliminació.
1: Una selecció molt poca.
0: Una selecció. Llavors aquests 14 concursants havien de dir qui tenia molts fills i qui no en tenia. Ja no era només si tenia un fill. No, els...
1: Havien d'endevinar el nombre, bueno, aproximadament.
0: No, tenien que endevinar qui tenia molts fills. Sense... Es veu que hi havia tres parelles que en tenien molts. Em sembla que eren 10 o 12 fills.
1: No.
0: Són coreans.
1: Sí, però per resultar ja molt més
0: actual. I els altres no en tenien. Doncs bé... tenien que concentrar-se, això que tu dius, ja els tenien allà físicament, s'aproximaven, els hi feien com una mena de ritual, se'ls miraven,
1: els oloraven.
0: El dels peus els hi demanava que mostressin els seus peus
1: per veure si potser això havia afectat o no havia afectat, no? Podia ser.
0: I llavors deien les seves prediccions i doncs si ho encertaven, el bo del cas és que ho encertaven bastant. Bueno, tot dintre de la probabilitat que s'entén que pot haver-hi amb aquest tipus de programes. Perquè era un programa, ja et dic, un reality show, vull dir, com el que tenim aquí, que veiem moltes vegades, tipus Gran Hermano i així. Al final van quedar 3 xamans, o sigui, els tarotistes i així...
1: Dels 14 van passar...
0: Dels que van passar van quedar 3 xamans, dues senyores molt maques i un senyor que tenien que fer una última prova. Aquesta última prova, jo no vull fer spoilers, perquè tots teniu la plataforma Disney per veure-ho, però ja em va cobtar més perquè es tractava de parlar amb certs persones que han traspassat. Amb la qüestió era bastant emotiu, tot era una cosa molt emotiva. Sí. Tenien que fer com una cosa de comunicació...
1: Comunicació espiritual amb persones que ja no hi eren.
0: I clar, hi havia familiars d'aquestes persones...
1: Per tant, ells connectaven amb les veus o amb les ànimes d'aquestes persones.
0: No? Efectivament. I no vull dir res, perquè això millor que ho veieu vosaltres, i que ho jutgeu vosaltres. O sigui que, Josep Antoni, deixo deures...
1: Aquest programa està subtitulat en castellà...
0: Sí, esclar, si no, només...
1: Podria estar en anglès i no està a l'abast de tothom, no?
0: Aquest programa, com et deia, Josep Antoni, te'l deixo com a deures per la Setmana Santa. O sigui, aquesta Setmana Santa jo aniré de penitent a Granada, com ja t'he dit abans, i tu com a penitent et quedes a casa, a Sant Quirze, al Vallès,
1: sí.
0: A mirar tota la sèrie.
1: A connectar amb els coreans.
0: De totes maneres, Josep Antoni, aquí a Espanya hi va haver-hi un precedent d'un reality show semblant. I ara anem a escoltar un àudio.
2: Limón, es tu turno. Tú posiblemente has sido una de las personas más cuestionadas o tus poderes han sido muy cuestionados entre tus compañeros.
3: Todo mi vida es cuestionado. Yo ya estoy acostumbrada.
2: ¿Por qué será, verdad?
3: ¿Por qué será?
2: Claro.
3: No lo sé, tesoro.
2: Lo vemos y a ver si salimos de dudas.
3: Vamos,
2: el por qué será.
3: Vamos.
4: Lo que se cayó, la pared, venía arriba de mi cabeza. Pues yo me levanté a tiempo. Me di cuenta de que algo me iba a pasar y me retiré y me fui a bailar al salón. Yo no uso imágenes, no uso nada, uso el poder de mi mente.
5: Tú ya sé que eres bruja, lo sé desde el primer día que te vi.
6: No eres una vidente.
3: Discúlpame, está cojo.
6: Es todo el día que tú...
3: Está cojo y no puede ni caminar por la maldición que le tiene encima.
4: Esto es un ritual muy sencillo de metafísica. Me ayudó a bajar 23 kilos la determinación de todos los días. Hacer lo mismo, decreto que quiero cambiar mi figura.
7: También podés lograr no solo adelgazar, sino retrasar el envejecimiento de tu rostro.
8: Yo creo en ellos.
9: El pueblo sí te cree.
10: El pueblo sí me cree, menos
9: el
10: mal.
9: El pueblo sí te cree.
4: Y atrás de esa máscara hay una persona muy dulce, altamente sensible, con un corazón grande como este castillo.
11: Tengo que decir, contra cualquiera de mis prejuicios al entrar, que la que más acertó fue la señora Kennedy.
0: Doncs aquest programa és el Castillo de las Mentes Prodigiosas. I ja has sentit, aquesta que parlava era una concursant que feia un ritual físico de metafísica.
1: Per aprimar-se,
0: o sigui, increïble. Aquest programa, atenció, es va fer la primavera del 2004, amb aquell moment, clar, ara ho veiem lluny, però en aquell moment a Espanya hi havia l'èxit de El Gran Hermano. I llavors Antena 3 va decidir que tot això ho feien a Telecinco, El Gran Hermano, va dir, anem a fer un programa per competir, i van agafar i van tenir la idea de posar en un castell, tancar en un castell a un grup de vidents i mags, personatges d'aquí, d'Espanya i de tot el món, de fet, que estiguessin tancats, convivint, com el Gran Hermano, però que a més fessin proves per endevinar i fer els seus rituals. Vale? Des del primer dia, el programa es movia en una frontera incòmoda entre la serietat i la paròdia, tot sigui dit. L'Alicia Senovilla era en aquell moment una figura mediàtica que era la presentadora i com a jurat estava el Sebastià d'Arbó, que ha vingut en aquest programa.
1: Que l'hem entrevistat, era una figura en aquella època.
0: L'Aramis Fuster, que jo sé que tu la seguies, perquè tirava les cartes, era una bruixa d'aquí espanyola, que ara no se'n sent allí, però que en aquell moment, déu-n'hi-do. I el polèmic, atenció, Padre Apeles, te'n recordes?
1: Ah, sí, tant, sí.
0: Te'n recordes del Padre Apeles?
1: Tot un personatge,
0: Entre els concursants que van entrar en aquest castillo de les mentes prodigioses estava la pitonissa Lola, el divino Telma, un senyor que es diu Paco Porras, el Santi Molezum o l'Astiaro. Aquests convivien amb altres figures internacionals i hi havia 54 càmeres ocultes que els anaven gravant dia sí, dia també. El concurs es basava en proves proposades per part de l'audiència, exercicis d'endevinació, percepció d'energies o lectura d'objectes.
1: Però no hi havia públic, no hi havia gent estelant aquestes persones.
0: Sí, perquè després, com igual que fan a Gran Hermano, feien la, cada setmana, doncs els ajuntaven per veure què és el que havia passat i veure si havien fet les proves correctament. Però les audiències no van acompanyar. Les xifres van anar caient dia cada setmana i al final el programa Antena 3 va dir de retirar-lo de la graella de programació.
1: No sortia a compte.
0: Perquè no sortia a compte. De fet, es va fer al final el 27 d'abril, a les 3 setmanes, imagina't, no va arribar ni al mes, i el que va guanyar va ser, de fet, un mentalista, el Jorge Astiaro, que es va proclamar vencedor. O sigui, que d'entre els vidents, al final, diguem, un mentalista, que ja saps tu que és una persona, que ell diu, ja, els mentalistes ja declaren que ells no tenen poders, però sí que mitjançant una sèrie de jocs,
1: de pràctiques i de tècniques
0: poden arribar, més que endevinar coses, a deduir coses. I fan uns espectacles de mentalisme impressionants. De fet, aquí a Espanya també hi ha hagut grans mentalistes. Vale? Per acabar aquesta secció que avui hem parlat de coses misterioses i enigmàtiques, anem a escoltar unes paraules d'una noia també molt coneguda aquí a la televisió espanyola, la Letícia Sabater. Que tu, quan eres petit, ballaves amb el seu programa. Aquesta Letícia feia un programa per nens i tothom ballava i es va posar també en aquest programa, en aquest show. Endavant, Letícia Sabater.
12: De toda la gente que está en el castillo hay mucha gente legal y que además son buenos medium y buenos videntes, pero hay otros que no. Por ejemplo, Astiaro es desde luego estupendo. Me parece el tío acertó todas las cartas, solamente además con la mente. Y desde luego, vamos, matrícula de honor. Yo a Astiaro le daría matrícula de honor.
13: Bien.
12: No le daría un aprobado, por ejemplo, pues Divino fue el que menos... Divino, entre que no le entiendo con el idioma, no me inspiró demasiada confianza. A lo mejor es muy serio, no le entiendo con el idioma, no me inspiró demasiada confianza. Me quedé impresionada, por ejemplo, con Santi Molezum. Me quedé muy, muy impresionada. La verdad es que me echó las cartas muy bien. Y luego, por ejemplo, la bruja Lola también me gustó muchísimo, la bruja Lola. Y luego Miguelina me encantó. Me gustó mucho y yo creo que es una buenísima santera. La verdad que yo no me quería absolutamente nada y me han sorprendido.
14: Misteris la nit.
1: Doncs ara volem parlar d'un llibre que es diu Màgica, Màgiques, Brujas, Maves i Sacerdotisses de l'Amor, editat per la Grace Morales i publicat per la Falguera Editors. No es tracta només d'una antologia, és un conjunt editorial. Un conjunt editorial. Un llibre que no es limita a explicar la relació entre màgia i feminisme, sinó que la posa en escena. Des de la seva pròpia concepció, amb una innovació inicial de Sere Skull, el llibre ja deixa clar que aquí no és un estudi neutral sobre l'ocultisme femení, sinó una reivindicació d'un llevat històric perseguit i sovint ridiculitzat, el de les dones que van fer del cos, del desig i del misteri una forma de poder.
0: L'artista Ceres Kull és una bruixa del caos i especialista en màgic i bruixeria moderna. Anem a escoltar aquesta introducció.
13: Nuestras voces se elevan en esta invocación, evocación, manifiesto del compromiso inquebrantable con la libertad y el arte. Caen los muros, se diluyen los límites, todo es posible. La madeja de plata va pasando por nuestras manos, nibias y tersas como la esperanza, tiznadas y ajadas como la experiencia. Nunca dejaremos que caiga. Velaremos porque sus hilos sigan tejiendo historias y experiencias valientes. Al otro lado del portal, bebemos con reverencia de las copas de nuestras predecesoras y las entregamos con deslumbramiento a las generaciones venideras. Forjamos enlaces que destruyen cadenas. Bailamos al son de una música inaudible para muchos, mecidas por el éxtasis de la determinación, independientes y conectadas. Frente a los 9 espejos de obsidiana, vuestros nombres escritos con tinta roja convocan a la niebla que os precede, entre humo y reflejos recitamos. Astarte, Lilith, Afrodita, Kali, vuestros nombres forman parte del panteón intangible. Somos una y somos todas. Os invocamos. Guiadnos en nuestro camino fuera de los límites. Ida, René, Mari, Alice, Victoria, Rosalín, Florence, Lea, María. El sendero continúa. Sellamos. Witch. Lucimos con orgullo nuestra insignia marginal. Nuestro emblema es el estigma. El arte nos sublima libre de sesgos. Posamos la mano izquierda sobre este sigilo portal, sello y símbolo de vuestra esencia. Alzamos la mano derecha hacia la infinidad de las sombras. Manifestamos nuestra intención. La leemos en alto para liberarla. Somos libres.
1: La gran virtut del llibre és la seva galeria de figures. No són només noms, són vides que cremen. Desfila la hipnòtica Maria de Nablowska amb el seu París d'entreverdes ple de rituals sexuals i provocació intel·lectual. La tràgica Ida Craddock, víctima d'una moral repressiva que la va empènyer al límit, o la poderosa Doreen Valiente, clau en la construcció de la bruixeria moderna. També hi trobem figures com Florence Farr, vinculada a l'èlit esotèrica de la seva època, o l'ombra omnipresent de Aleister Crowley a través de la seva deixeble Liel Hilsing. El llibre funciona com un mosaic de textos, assajos, manifestos, fragments litúrgics. El fil conductor és la màgia com a espai de llibertat femenina. Aquí la sexualitat és sagrada, i el cos és temple i camp de batalla, i la bruixa deixa de ser una figura folklòrica per convertir-se en subjecte polític i espiritual.
0: La Lea Hirsig va néixer a Suïssa el 1883 i la seva vida està marcada per la desgràcia, pobra dona. El seu pare era alcohòlic, la va maltractar i tota la família estava una mica malament. Aquí tenim una invocació de Ra Hor Kuit que, sota el nom de Alustrel, va escriure per a la seva comunitat de l'Aleister Crowley, que recordeu van estar a l'abadia de Telema a Sicília. Doncs bé, escoltem les seves paraules.
13: Invocación de Ra Hor Kuit. Oh, Dios de la guerra y la venganza, óyeme a mí, Alostrael, que te invoca para que nos ayudes a hacer tu obra. Sé nuestra fuerza, nuestra fortaleza y el vigor de nuestros brazos, así como Nuit es nuestro refugio y Hadit es nuestra luz, para que podamos continuar en tu fuerza y luchar como hermanos. Óyeme, Señor de la vara doble del poder. En tu nombre consumo este pastel de luz, para que engendre en mí la lujuria y el poder de la lujuria. Oh, Señor del silencio y la fuerza, muéstrame tu camino para que yo pueda seguirte por él. Otórgale tu sabiduría a nuestro Señor la bestia 666. a quien Nuit ha nombrado su escriba, An-Kafna Khonsu, el sacerdote de los príncipes, a quien Hadith señala como el profeta de Nu, el profeta de Had, el profeta de Ra-Hor-Ku, y a quien tú has bautizado como la bestia bendita, para que pueda comentar este libro triple de la ley con Hadith ardiendo en su corazón. A ti, en cuyo nombre hay un esplendor glorioso y oculto, te invoco y saludo. Tu presencia, oh Ra-Hor-Kuit, unidad mostrada en lo más alto, adoro el poder de tu aliento, supremo y terrible Dios, que haces que los dioses y la muerte tiemblen ante ti. Te adoro. Manifiéstate en el trono de Ra, abre los caminos del Ku, ilumina los caminos del Ka. Se abren los caminos de Kaps, para despertarme o aquietarme. Aún, haz que me llene.
1: Màgiques és una obra que recupera una genealogia subterrània de dones que van desafiar normes socials, religioses i sexuals. I ho fa amb una energia que oscil·la entre el manifest feminista i el rimori contemporani. I així és com assistir a una aquelarre. Potser no entens tots els rituals, però surts amb la sensació que has participat en alguna cosa potent i difícil d'oblidar.

0: Doncs bé, Susana, ja arribem cap al final del programa i no podem despedir els nostres invitats sense fer-los el qüestionari final. Vinga. On hi ha unes preguntes que ens han quedat pendents per veure les teves preferències i tot el que t'agrada, a part que ja sabem que els llocs abandonats i les pel·lícules de por és el que més t'interessa. Però parlant de pel·lícules, ens podries dir potser una pel·lícula que seria la pel·lícula de la teva vida? Vull dir, que t'hagi marcat emocionalment o que recordis especialment?
1: Sí, no té res a veure amb el misteri,
0: no?
1: Però la pel·lícula de la meva vida és La història interminable.
0: Ah, carai.
2: Has llegit el llibre també, no? De Michael Ende.
1: Però no m'agrada tant.
2: No t'agrada
1: tant? I mira
2: tant?
1: Que és al revés, sí? Que diuen que el bo és el llibre, sí, però sí. Ja és curiós.
0: Però la pel·lícula et va encantar.
1: Sí.
2: Un poema d'amor o una cançó desesperada? Què triaries?
1: Cançó. I us diria Crawling de Linkin Park, la versió acústica.
0: Molt bé. Un llibre o autor que cal llegir?
1: Pues mira, aquest, Vida després de la vida, de Raymond Moody. Dóna molta esperança.
0: Aquest llibre és un clàssic, no?
1: Sí, sí, sí, té molts anys.
0: Anem a veure una mica de què va aquest llibre.
1: Diu: Hoy, 20 años después de su aparición, este libro sigue conservando todo su poder de impacto para el lector, que se asome a sus páginas por vez primera. No en vano, desde entonces, no se puede hablar más de la muerte y sus fenómenos sin considerar las investigaciones aportadas por el doctor Moody. Estas se centraron en la recopilación de testimonios de personas que experimentaron la muerte clínica y que, al ser reanimadas, revelaban detalles asombrosamente semejantes que apuntaban a una misma conclusión: la existència d'altra vida després de la mort.
0: Precisament, tu que segueixes aquest senyor,
1: el Iker Jiménez,
0: sí, el Iker Casillas, no.
2: Casillas Jiménez.
0: Marcel, que va ser ahir, que va portar a la taula a uns investigadors, vas veure el programa, que
1: sí,
0: parlaven d'això de...
1: Bueno, porta molt, sí.
0: Pues parlaven del cas d'una senyora que l'estaven operant i que va caure, diguem, en pàdo cardíac i que, i bueno, aquesta experiència ECM, experiència cercana a la mort,
1: sí,
0: que amb aquest va ser el llibre potser que ho va posar a visió de tota la gent.
1: Clar, ara ja està, es parla molt del tema, però fa molts anys, bueno, i fins fa no tants anys, era un tema molt tabú.
0: Sí.
1: I aquest era un valiente.
0: Sí, aquest senyor es va atrevir, exacte, a mostrar-ho en públic.
2: Doncs mira, des de Misteris la nit farem el contrari. Et volem recomanar un llibre perquè continuïs buscant.
1: Perfecte.
2: I saltant. És un llibre que d'Eusebi Vila del Clos, que es diu Pobles en l'oblit. Descobrim indrets perduts de Catalunya. Parla de Marmellà. I al final de la seva presentació diu el següent: cada poble té el seu misteri, llegenda o curiositat que el distingeix. Marmellà, per exemple, assassinats i pràctiques satàniques. Conill, el poble que no va voler créixer. I Montclús, el poble esfondat. Te lo recomanem perquè
1: puguis
2: continuar.
0: Ara, passa. Aquest és un dels llibres de Descobrint indrets perduts de Catalunya.
2: I té fotografies molt maques dels llocs, de l'autor Piantor,
0: sí.
2: Històries.
0: És un, preciós.
2: És un lloc és com per posar-lo a la motxilla i anar a descobrir,
0: bueno,
2: i buscar nous misteris. En
0: haurem d'anar a Marmellà al final,
2: sí,
0: perquè
2: aquest
0: és un dels llocs que ha sortit avui a l'entrevista i que hem de descobrir. I parlant de misteri, un misteri per resoldre, quin ens diries?
1: Pues jo, mira, un dels misteris per mi que encara estan, bueno, encara, i no sé si alguna vegada resoldran, les cares de Belmez.
0: Ah, el que té.
2: Sí, se n'ha parlat molt d'això, hi ha hagut molta història.
0: Sí, no? I l'Iker Jiménez,
1: sí, moltíssim.
0: Inclús recordo si no, tu em corregiràs perquè el coneixes millor, que va fer com una recreació de la casa de Belmez a l'estudi, per poder fer el programa, va fer com...
1: Bueno, ells han fet un programa des de la pròpia casa.
0: Sí,
1: eh?
0: Sí.
1: Jo he estat a la casa.
0: Ha estat.
1: Es pot visitar, eh?
2: I has vist les imatges?
1: Sí. Però ja no queda quasi res, queda molt poc. Per això és un misteri.
0: Van desapareixent.
2: I aquestes imatges no hi ha una mena de sugestió, també? Vols dir que...
0: No seran taques d'humitat, perquè una casa antiga...
2: Jo també en tinc de taques, però...
1: però...
0: No s'atrevia a dir-ho, però és el que pensava, que jo li he vist.
1: Però és que tenien forma, cara, ulls, hi havia famílies senceres, i anaven evolucionant aquestes imatges. Es anaven transformant.
0: Anaven canviant.
1: Anaven canviant.
2: Clar, podíem pensar que podien ser, des d'un punt de vista més, diguéssim, esotèric, pensar que podien ser ànimes que s'estaven, diguéssim...
1: És que no se sap.
2: Projectant a través de tres estaques, no? Aprofitant potser la humitat del joc, diguéssim...
0: Aprofitant l'humitat, es manifestaven...
2: Es projectaven, com si fos una projecció a través d'un...
0: Tu què et va semblar, així, quan estaves allà al davant d'aquestes cares?
1: Clar, quan jo vaig anar, que va ser postpandèmia... Clar, ja quedava molt poca cosa, i sí que la dona et senyalava imatges que deia, mira, aquí hi ha, m'ho invento, una dona, i a mi em costava veure-la.
0: Vale. O sigui,
1: això és cert.
0: Han anat desapareixent.
1: Sí, perquè es diu que les imatges estaven molt lligades a la que era la mestressa de la casa.
0: Ah, esclar.
1: I quan ella va morir, anar desapareixent.
0: Vale, o sigui, igual aquesta senyora tenia algun factor psíquic.
1: Exacte.
0: Que estava lligat amb aquest fenomen.
1: Però no se sap, per això dic que és un misteri per resoldre, perquè no se sap encara per què es creaven.
2: I per últim, si poguessis viatjar a qualsevol lloc del món, on aniries i què faries allà?
1: Pues jo aniria al Gran Canyón.
2: També he estat,
0: Sí, no.
1: Que morro.
0: No, a veure, és que el Josep Antoni, a part dels llocs misteriosos, ha visitat molts altres. Com...
2: No tenen tant misteri.
0: No tenen tant misteri, però els ha visitat.
1: Pues jo aniria
0: allà. Per què?
1: Bueno, simplement per connectar amb la Terra. Per estar allà i sentir la Terra, tota aquella energia que hi ha.
0: L'energia tel·lúrica és un lloc especial.
2: I tu ets una persona jove i en bona forma, et recomano que baixis des de l'alt a baix. Jo ho vaig fer, perquè tenia 30 anys només, ja era molt més jove.
0: És més jove i vas baixar.
2: Sí, i vas ser una pujada, evidentment.
0: Llavors, d'allà ens explicaries històries i...
1: Mira, jo, si us sembla, volia afegir una cosa, si pot ser molt ràpida.
0: Endavant.
1: Quan abans parlàvem de consells per la gent que visiti aquests llocs, jo el que diria sobretot és anar amb respecte i humilitat, perquè molta gent, tothom hem vist, no?, molts vídeos de youtubers que van allà arrasando i jo te ordeno que te manifiestes.
0: És veritat que ara YouTube i així hi ha com una moda de gent que busca llocs abandonats. Tu no n'has fet cap de vídeo així?
1: No, era un projecte que tenia, però va quedar un projecte.
0: Però si fessis tu un d'aquests programes, no el faries com el fan alguns? Com ho faries?
1: Amb respecte, com sempre que vaig als jocs aquests, és el que intento transmetre. I si faig psicofonies, que de fet cada vegada faig menys perquè em sento una mica egoista fent-les, sempre al final acabo preguntant lo típic, no? Si hi ha alguien, però després sempre pregunto, i si hi ha alguien, necessites algo? Te puedo ayudar.
0: Bueno, recordo...
2: Sí, els que van fer aquí al cementiri de Sant Quirze.
0: Sí, anem a anar al cementiri i també anem a tractar precisament de seguir aquestes indicacions que la Susana ens està dient tan importants.
2: Però pel recursos que tu deies, jo penso que és el que passa, no? Que moltes vegades amb aquestes, no solament aquestes que tu dius d'imatges de gent i d'influencers i de youtubers, hi ha una mica de frivolitat, no? De vegades tracten els temes d'una manera de frivolitat i que en certa manera això... aquestes soles i d'altres es mereix respecte i ser vigorós, i la frivolitat no té lloc,
0: no,
2: s'ha de deixar de banda,
0: exacte,
2: no?
0: Es té que ser respectuós.
2: Clar, la persona frívola, millor apalatar-la, i no té cabuda ni a aquest programa ni a cap dels altres.
0: I aquí en Misteris la nit, doncs, aprofitem els teus comentaris per això, per, ja no solament de quan visites un lloc abandonat, sinó en general, per tots aquests temes que tractem de misteris, tractar-los amb respecte.
1: Exacte.
0: I consideració. L'altre dia, quan va venir el senyor Xica explicant-se, em va comentar després fora de micro que a vegades hi ha gent que fa comentaris fora de lloc, i va estar molt content perquè aquí realment anem a tractar el tema seriosament i amb respecte.
2: I també ho has de fer independentment, pots creure, no? I a vegades hi ha coses que no tinc confiança ni crec, però sobretot hi ha respecte, perquè si hi ha una persona que hi creu i que hi pensa, com el mínim que li dones, li has de deixar
0: explicar-se
2: i tenir en compte que és la seva visió i que jo no tinc la raó ni la veritat tot això.
0: Doncs, Susana, ja hem arribat al final del programa.
1: Uh-huh.
0: I tenim que despedir-nos i direm les últimes paraules màgiques. Començarà el Josep Antoni, que ell ja sap com es despedeix el programa, i després el continuarem nosaltres. Fins aquí, Misteris
2: la nit.
0: Misteris
1: la nit.
0: Misteris la nit. We'll be right back.
3: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 10.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Oh, yeah. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: sempre al teu costat.
1: Benvinguts a Freaks and Beats, el programa que t'apropa la cultura audiovisual al sofà de casa.
2: Avui, celebrant el salt endavant a la carrera d'Iker Jiménez, perquè ha passat de tenir un programa on parlava d'extraterrestres, entrevistant en directe una mòmia dissecada, som Pau Sabés.
3: Vés a pastar, baby.
4: I ara va dir fricavera sound.
2: Néstor Sart.
5: Un moment, Doc, es pot saber de què parles? Digues, què ens passa en el futur? Ens tornem imbècils o què passa?
6: Venga, deja't hablar de la niña esa, que sois tots molt feos, eh?
4: Heu d'escoltar els Oscars quan van fer la retransmissió.
7: Bona tarda.
2: Magí Berneda.
8: What's wrong? Snake!
9: Molt bona nit.
2: Manuel Osero.
10: Wesley, i els RDMG què?
11: Els rosegadors de mida gegant? No crec que existeixi.
12: Haaland se queda.
2: Jo sóc Pau Aguilar.
13: I'm Commander Shepard, and this is my favorite store on the Citadel.
2: I això és Freaks and Beats. Avui tenim Freaks and Beers, Adventures of Lolo, Pixelania, i si dona temps, notes a peu de pàgina, el Yelmo i videojocs de paraules.
4: Vagin passar. A més,
2: que vagi.
4: Estan pensant encara, tio, allò de que comença l'entrevista parlant de la corbata que li ha regalat el coronel de la Guàrdia Civil. Sí. Del bot. Tio, és terrible.
2: Ell un boli, no? Un bon
6: boli. Sí, no te lo vas a quedar, eh?
4: De usted o de tú?
6: De usted, no te lo vas a quedar. Para usted, su señoría.
2: Que comenci Freaks and Beers.
4: Freaks and Beers. Aneu a les fires de cervesa a Tàrrega, que el Lolo s'avorreix.
12: És el Escapunk, Societat Alcohòlica, el dissabte.
6: Escapunk.
4: Nosaltres a Sant Quirze hem tingut el Tastem. És tot gourmet. Molt bé, nois, hem de començar amb els cadàvers.
9: Ara, ja comencem.
2: Però són frescos, però són frescos.
9: Són frescos, diu.
6: Se muere.
4: T'has muerto. El primer, estic buscant els noms perquè no ho tenia preparat, això ara.
2: L'Anthony Head, sí.
4: Sí, que també surt a Ted Lasso, que sí. És l'ex-marit.
2: Hòstia, ens va deixar aquella escena memorable d'aquella partida de darts.
4: Anthony Head, que és el Rupert Giles de Buffy Caçavampirs, era el bibliotecari que era sobre el mestre, no? El quimosabi que sempre que hi havia un percal, ens hem trobat un no sé què, i el tio tenia tota aquella biblioteca de paranormal i tal. Doncs sí, s'ha mort als 71 anys, que és el tercer membre del càsting de Buffy.
6: Estan fent neteja, tio, per fer el reboot, tio, sense que hi hagi ningú viu.
4: Bueno, parlant d'això...
2: No ho faran, ja, em sembla. Em sembla que ja està
6: xerrat. Per això, però vull dir, ho van cancel·lar perquè esperaven que estiguessin palmant tots, tio.
2: Estiguessin
6: fent neteja, ja no hi hagi ningú cap denúncies.
2: 71, que no és gaire gran, però és el més gran dels que s'ha mort últimament. Perquè la Michelle Trachtenberg i l'altre que es va morint, també eren molt joves.
4: L'altre es va morir en 56, em sembla, i la Michelle
2: Trachtenberg era del 85, o sigui, imagina't.
6: La va fer estar tremolant, ja. You're next.
2: La Daphne.
4: La Daphne de Scooby-Doo, amb el Matthew Lillard. Després, el fill del Clint Eastwood ens ha anunciat que Clint Eastwood no dirigirà cap altra pel·lícula més.
6: És curiós que ho anunciï el fill, això, no? No, senyor,
4: vol dir
6: senyor
4: que
6: Clint.
9: No pot.
4: El senyor Clint suposo no que pot. Ja està...
2: Ja no pot.
4: D'aquí poc recuperaré l'especial que vaig fer de sí, recuperaré l'especial de Clint Eastwood per fer-li una mica un in memoriam segurament. Altra mala notícia. El Snyder The Wizard diu que vol dirigir un remake de Escape of New York.
6: Estàs tremolant amb això, eh?
2: No, no, que no és que vulgui, Pau, està confirmat això. Si no és, no és idea, està, no, no, és oficial. O sigui, l'Snyder farà el remake de Escape from New York.
6: Serà Slow-Mo Escape of New York.
4: Blanc i negre, director's cut, tres oraques.
6: Escape of New York. Snake, no.
2: Bueno, si com tot escapat, també escapes molt lent, no? Vull dir.
6: Sí, segurament durarà 4 hores perquè és tot slow.
4: Tots els diàlegs seran com quan a Buscando Nemo parles amb la balena, no? Pues tot serà això.
6: O aquells vídeos que feien dels borratxos, no? Tio, que els rebentien una miqueta, tio, i sembla que tots vagin beguts, tio.
4: Baixaves un punt la velocitat no suficient perquè...
0: Eren els vídeos d'algun speech motivacional, no? Que si el posaves una mica més slow, me semblava un borratxo.
6: Un borratxo
0: de lliçó de vida.
6: Ja pots estar molt a prop de l'orella.
2: Ja pots estar fent el speech més seriós que vulguis, que sembles un borratxo de merda en aquest sistema. Sembles
6: una conya a Navarra, tio.
0: N'hi havia un boníssim, és un trau greuíssim.
4: Bueno, He-Man, un buit.
0: Això és bèstia, eh? Jo no m'esperava gens ni mica que...
2: A IGN, no Metacritic, això per això.
0: Els micos, no, doncs?
4: Els micos, però els micos li han fotut un 5 a la nova de Scary Movie.
0: Els micos tenen criteri, no?
6: Totes les Scary Movies jo crec que no deuen tenir unes notes molt elevades, eh?
4: I a la primera Scary Movie...
6: Juhi, jaja, vull dir, mai veuràs un 10, tio. Ni un 8, ni un 7.
0: Ja, això és veritat.
6: Sempre es mouen entre els 5 i mig, 6 i mig...
2: Les tres primeres són bones.
6: Però m'agradaria veure exactament si, buscar,
2: no, clar,
6: veure quines notes tenen. Diu,
2: sí, perquè... realment, una cosa és que et facin riure, altra cosa és que siguin bones pel·lis. Clar, veure... Sí, bones.
4: Sí. Bueno, no, però és que estem parlant de que hi ha... O sigui, Scary Movie...
6: Ahir, a mi idea, Scary Movie 1 té un 6,3.
4: Sí. Però Scary Movie... Però Scary Movie... Scary Movie... estan pensant ara que van donar peu a tot aquestes franquícies. Clar, Disaster Movie, Epic Movie, tot això, ja, cau en
6: picat. Sí, que és basura, tio. Sí, però Scary Movie 2 té un 5,4.
4: Però Scary Movie 3, l'Scary Movie 2 és la que...
6: Film Affinity.
12: Va baixant, eh?
4: Clar, no, però quan reprenen, o sigui, aquestes dues les fan els Wayans sols.
6: Sí.
4: I després ho tornen a agafar el Farelli i companyia, que no, ai, el Farelli, els de Garralo, que em sembla que és a partir de que torna Leslie Nielsen fent de president dels Estats Units i...
2: A la 3, però la 3 està molt bé.
6: La 3 té un 4,5 a Film Affinity i un 5,6 a IMDb. Per això us dic que aquesta
2: és la de Charlie Sheen.
4: Sí. La de Senyales amb la
2: policia
4: que li creixen al gorro. I los perros estan actuant de manera rara, tio, i els meus muntats en quadrigues. Tot allò és brillant.
2: Està és bona, la 3 és bona, sí.
0: Sí, està bastant.
6: Que estic, vull dir, la 4, un 4 a Film Affinity i un 5,1 a IMDb. Sí, no... Són pel·lis que no has d'anar per la nota. Aquestes vas a... Sí. Fer-te les risses i punt. I si t'agrada aquest humor, t'ho passaràs bé. I si no t'agrada aquest humor, pues no la vagis a veure.
2: Sí.
4: Però és com sempre hem dit, és molt difícil fer una comèdia molt estable. O sigui,
6: no, és... però ha de ser una comèdia un punt més sèria. Vull dir, si fas comèdia...
4: Bueno,
6: de...
4: Green Book, no? Green Book, per exemple, que és aquest
6: sí,
4: punt
6: doncs,
4: així.
6: Tot la comèdia, però més, molt més...
4: Com era As Good As It Get, com es deia? Mejor Impossible.
2: Sí.
4: La del Jack Nicholson...
6: Però que en realitat són pel·lis sèries amb un...
4: Amb un humor. Amb
6: un de comèdia, que els diàlegs tenen aquesta punta,
12: i
6: tal...
12: I que té un relat tiu, fil conductor, vull dir, les Scary Movie no tenen...
6: No, són sketches.
12: És una mena de sketches, exacte. Això, és una mena de sketches, ahí va, un picadito, que dius, bé, a mi m'agrada, eh?
6: Però... I fent paròdia de tot de pel·lis, o sigui, no s'inventen res, tampoc.
4: Però en canvi per mi, per exemple, Spanish Movie em va encantar. Vaig partir l'ojete perquè vaig
2: dir... Jo no l'he vist aquesta, Spanish Movie.
4: No? Jo vaig riure, m'he tret bastant fort. I que agafen tot, fan exactament tot el mateix amb el cine espanyol. Però ja et dic, jo recordo a casa, a la cova del Pau, veient el trailer... que sortia el Leslie Nielsen. El Leslie Nielsen diu, no, m'acaben de trucar d'Espanya, diu Almodóvar, no sé què, i de cop entra derrapant Chiquito de la Calzada. I la cara del Leslie Nielsen mirant a càmera clàssica, diu, allò va ser... Sí, diu, feu el que feu, l'aniré a veure, m'és igual la resta. Però sí, sí. Però bueno, total, això, que nota de la nova Scary Movie, un 5, o sigui, millor que la 4, com a mínim, d'entrada.
6: Suficient.
4: I aquí haurem d'entrar en el Lolo per fer l'altra defunció de la que parlarem avui. Per tant, Pau, dona-li pas.
2: Que comenci Adventures of Lolo.
12: Abans d'ahir va morir la Marjane Satrapi. Sabeu qui és?
4: Sí.
12: És l'autora de Persepolis. Clar, jo avui... De fet, no tenia pensat fer el programa, però quan...
6: Estaves tan deprimit que no...
12: No, però sí que...
4: És que després del concert de la polla, tio, estava totalment injectat en suero.
12: No, Sociedad.
4: Sociedad, perdó.
12: Bueno, Persepolis és que, clar, recomanar Persepolis és com recomanar, jo què sé...
4: La Bíblia.
6: No, mira Star Wars.
12: No, la Bíblia no, però uno de los nuestros, jo què sé.
6: El Padrino.
12: Sí, has de veure-la, no?
4: Quina és aquella que li diu al Peter Parker en l'Iron Man, li diu algo tipus, "Habéis vist una pel·lícula antiga que se llama Aliens?" Em sembla que és, i dius, "Fill de puta."
12: Sí, sí, i bueno, és l'autora de Persepolis, que és una obra... Jo, mira, avui pensava, diu, qui... Aquestes obres que són de 9-10, però ha d'haver obres que estan una mica per sobre, no?, d'aquestes. I jo crec que són aquestes obres que les tens de fa molts temps i que han anat suportant...
4: Envellint no, com el vi.
12: No, no, i que van anar suportant totes les... Com es diu? Mudances?
4: Canvis d'allà, sí.
12: Els canvis d'allà. O sea, Persepolis la tenim a casa des de fa... Aquesta edició... Oh, però... anys. I sempre, quan ens canviem de casa, sempre eren de les obres que ens portaven.
4: Jo li vaig comprar en català a la meva dona per fer-li una mica de puix d'aviam, un còmic en plan, mira, ja d'això, li vaig fer aquesta, li vaig fer Maus, vull dir, al final vaig comprar-li el top tier d'estanteries que s'ha de tenir, no? És Maus, aquesta quina dèiem off the record, n'hem dit, el Magí n'ha dit una altra que no recordo, que també és un must. Ah, bueno, no, ho deies tu. V de Vendetta, el Watchmen,
12: Vull dir, Watchmen, clar, són aquestes obres que per mi són, no sé, has de tenir a la prestatgeria, vull dir, és que han de ser ahí, no? I, bueno, el còmic, és que puc dir, vull dir, és que és la biografia de la Marjane Satrapi.
4: Bueno, t'explica la caiguda del Shah i l'arribada dels ayatolats.
12: Clar, perquè és a l'Iran va haver una revolució i que aquesta revolució va suposar per les dones, sobretot, una problemàtica important. De fet, ella... va ser emigrant, no?
6: Ja no és un pas cap enrere, sinó una marató cap enrere, no?
4: Sí. Si creieu que els llibres són de pobres i que les pel·lícules són pels rics, hi ha l'adaptació Movistar.
12: Hi ha una sèrie d'animació, no? Hi ha
4: una pel·li, és una pel·li. És
12: una pel·li? Ah, sí. Una pel·li. I jo no l'he vist, eh? I, bueno, és narrar les històries d'ella des de petita, no? Com va patir, no?, totes aquestes problemàtiques, no?, de l'Iran... I és un còmic cru, no?, dur, perquè clar, parla de coses que dius, hòstia.
4: A més, s'ha mort ara, que és també molt simbòlic que s'hagi mort ara amb tot el que està passant a Iran, també.
12: Sí, no, de fet, jo he intentat
4: no ho han dit de què s'ha mort. No, diuen, deien,
12: de no sé, pena.
4: Exacte, de pena, perquè es va morir la seva parella o el seu marit, no sé si era marit o parella,
12: el seu marit,
4: feia relativament poc. I
2: com és que també era bastant jove, no? Tenia 50 i pico anys, no?
4: 50 i pico.
12: Sí, 50 i... Però sí, no era molt... No. No, les notes de premsa diuen que va morir de pena, però no... De fet, el seu marit pots trobar de què va morir, no diuen res. No ho sé.
2: No,
12: la família és més...
2: el que passa al seu país, que està triant entre el règim islamista i les bombes del Donald Trump, tio, pues ja, pues ja em diràs tu, tio, que cony fots.
12: Era una dona que donava molta importància al, al social, era molt reivindicativa i, bueno, és una pena perquè fa... De fet, arrel d'aquesta, no, de la seva mort i tal, portaré algunes obres seves, que de fet sí, jo no sabia que teníem, i la Marta, vaig parlar amb la Marta i tal, va dir, hòstia, jo tinc un parell de coses així seves per aquí per casa, i hòstia, no sabia res.
6: No, i que ser reivindicativa en un país com l'Iran, amb les conseqüències que pot tenir, o sea, que tota la labor social
12: s'ha de tenir
6: prou, vull dir, exacte, vull dir que...
12: Mm-hmm. Aleshores, bé, és que per això, no li, és que no li posaré ni nota, vull dir, és...
4: Ja. És un màster.
12: Un màster tenir a casa.
6: Matrícula d'honor, no? Sí. Aquesta és ja l'excel·lent i la matrícula. No?
2: De fet, ha dit que és més d'un 10. Vull dir que...
6: Sí, sí.
2: 10 amb asterisc i nota... Sí, sí. I aclarivem...
4: No, però és allò de si vols, si vols saber com funciona el cine, has de veure això, això i això i això, que potser t'agrada o potser no, però són masterclasses de com es fan les coses, doncs Persepolis és un must...
12: sobretot d'aquest còmic aquí més, més cru, més autobiogràfic, més de...
4: Més, més, és que em surt, no, més còmic no, com és novel·la gràfica, no?
0: Novel·la gràfica, sí, sí. Sí.
4: Novel·la gràfica, més que no còmic,
12: sí. I és, per mi és que no sé, és el que has dit tu, Pau, si, igual que el cinema o els videojocs, hi ha videojocs o pel·lícules que nosaltres hem de dir, no, la gent li diem no, no, aquesta, aquesta i aquesta, segur, pues aquest és un còmic que s'ha de llegir i és increïble.
2: Molt bé, gràcies Manuel per Adventures of Lolo. I ara, la Pixelània. Here we go.
0: Buah, boba, que nois, em fa il·lusió ser dels primers del programa, eh? No, que hi tenim moltes coses. No t'acostumis, no? L'última vegada. És que clar, és la setmana
4: del
0: ja conegut No E3. No volia començar per aquí, però si m'obligues...
4: Avisa'm quan te l'hagi de tirar, doncs.
0: No, a veure, intentat, perquè no sigui molt toston, fer una mica la resum, molt resum, i destacant els títols importants, que crec que és interessant, que aquí tots tindríem alguna cosa a dir, o ens posem una mica contentots, dels tres events importants que hi ha hagut aquesta setmana passada, d'acord? State of Play, que va tenir lloc el dimarts, i Summer Game Fest, que va tenir lloc el divendres, i finalment el Xbox Showcase, que va tenir com que ens estan escoltant el dimarts, va tenir lloc el diumenge, d'acord? Doncs vinga, el que he fet és, si us sembla, a part de destacar els títols importants, també he portat, destaco primer, si us sembla, els que encaixen més bé a Freaks and Beats, perquè toca una miqueta des de llicències de cinema i de més, i crec que potser té més sentit per si algú no li acaben de passar els videojocs i ens escolta habitualment per tema pel·lis i sèries. Comencem per l'State of Play. Primer joc que es va mostrar, ja se sabia, un gameplay força, uns quants minutets, del Marvel's Wolverine, el nou papino d'Insomniac, i joc que ja vam veure fa molt temps.
6: Se'ls ha anat una mica de la olla amb la sang, no?
0: Mai, no, en això? Jo crec que mai és massa, no?
12: Home, Wolverine, és que Wolverine és...
0: És que Wolverine és això, o sigui, és un tio que té, que no té
4: vist. És un tio que té ganivetes, vull dir, no té pilotes de coma.
6: Fot unes sagnades per allà, tio, que es queda tot... empapat en sang, diu, que
0: només
6: xacho, on t'abast,
0: només, dic, només que n'és de bones, o sigui, tot i que n'és de bones faria sang, o sigui, és que
4: no per dir les tijeres et dona la mà, diu, i et fot picadili, tio, allà.
12: Jo només he de dir una cosa de Wolverine. O sigui, a veure, jo Wolverine el jugaré i estic dins, molt dins.
4: Sí, però, ja té la vaselina preparada per introduir-se al pal rec.
12: Però jo he de dir que m'esperava una cosa una mica més innovadora. Vull dir, jo cada vegada que veia imatges de Wolverine, és que no podia parar de pensar en Spider-Man. És que és un Spider-Man...
6: Sí, ja, amb un altre format. Sí.
4: Bueno, el mateix que fa Insomniac.
0: Bueno... jo crec que...
12: Jo tenia esperança, una mica esperança que fessin una mica algo diferent, però...
6: Ah, sí, també és que la maca... O sigui, el propi superheroi...
4: No vol
6: a que puguis fer una mecànica com molt diferent, no? Perquè al final és és cos a cos, combat cos a cos, perquè no tens taranyines, no tens cap cosa d'aquestes que puguis dir per aquí podem apretar
4: olorar el rastre.
0: Jo crec que
4: més, no sé
0: en el trailer que es va mostrar o en el gameplay que es va mostrar, jo crec que van deixar clar que en lloc d'utilitzar tants gadgets i tantes mandangues com podria ser un Spider-Man, jugaran molt més amb el tema del que també feia molt bé el The Last of Us, el tema de les kills, les morts que fas amb l'entorn, d'acord? Si aquell enemic l'estàs atacant al costat del cotxe, aprofitaràs l'impacte amb la porta o els vidres, no sé què, si ho fas al costat d'aquella taula, doncs no sé quantos, crec que van per aquí. Jo, amb el gameplay sí que vaig tenir la sensació que, potser també el trosset que vam veure, menys enemics en pantalla, una mica més pausat, o sigui, tot i que el joc és força ràpid, però que els enemics és com que tenen certa més consistència, no?, i més importància en pantalla. Que Spider-Man, si aquí uns quants hem jugat a Spider-Man, hi ha moments on tens potser 10 enemics al voltant, un que el tires cap amunt, l'altre cap enrere, tipo Arkham, exacte. Sí, sí.
4: Això que estaves dient de Last of Us, he començat a veure la segona temporada i com es nota que hi ha el drama darrere, tio, perquè hi ha tres escenes durant els dos primers

0: un per PlayStation 2 i era un joc en el que et posaven en mans de, ets un stuntman, un tio d'aquests, com
1: sí,
0: un especialista.
1: Un especialista, sí.
0: I que
1: com la pel·li del Ryan Gosling.
0: Exacte. I en el videojoc et posaven cada pantalla et portaves un vehicle i havies de fer una sèrie de zones, secció, i fent això que quedi el més espectacular possible. Doncs diguéssim que és la segona part, diria que no hi havia un stuntman 2. Em sembla que és aquest, és el segon, la segona part que treuen. Li posen Hollywood, però clar, és que amb el trailer va ser brutal. Jo que l'estava veient directe, tots els cotxes, amb cotxe fantàstic, què vol dir això? Llavors, és un joc en això on seràs un especialista d'escenes de conducció amb cotxes clàssics.
2: Són cotxes de pel·lícules, però que no és de recrear les coses de les pel·lícules.
0: Crec que no sé fins a quin punt agafaran el...
2: No, perquè l'escena en què surt aquesta del Back to the Future, surt el DeLorean perseguint el tren, cosa que evidentment això a les pel·lícules...
0: No passa, no? Aquí, mira, no havia pensat això, no crec que... O sigui, ha mort algú,
3: mor
0: en directe, no? Perquè és una altra
2: presa, això. Shots fired!
0: No aneu a Tàrrega. No aneu a Tàrrega.
2: Baywatch in pursuit.
1: I que bona joc... que és aquesta pel·li, cagut.
0: I l'altre joc que us portaria també, com a que encaixa molt bé Freaks and Beats, és el Until Dawn 2, una mica per aquest format de sèrie.
1: Te n'has saltat un bastant important.
0: Quin?
1: L'Ace Combat.
0: No, l'he destacat, aquest el tinc destacat per tu, però Ace Combat, és saga de videojocs, no? Pots fer referència a...
1: Sí, no, i que al final és un arcade de pilotar, no? No t'has
0: pres un fred simulador. Anava a destacar més, però potser aquest Until Dawn pel format de sèries, vale?
1: Sí, l'Until Dawn, perquè l'Until Dawn, la peli no val res, però el joc estava molt guai.
0: El joc és guai.
1: I a part el joc estava molt bé. Sempre s'han donat aquests face captures i tal. El primer hi havia el Raimi Malek, hi havia el Peter Stormare...
0: L'animadora, no? La de...
1: Sí, l'animadora de...
2: L'herois.
1: La Panettiere, exacte.
0: Clar, a veure, jo, aquest el vam gaudir molt i a més en grup la primera part, no? I aquest, jo crec que n'he jugat algun altre d'aquests, de fet amb vosaltres vam començar junts el The Quarry, però potser la sensació de ser una mica més del mateix potser perd l'efecte sorpresa. A mi em va fer gràcia que aparegui l'Until Dawn 2, a veure si aconsegueixen, doncs això, posar aquest tipus de videojocs a un bon lloc.
1: Has pogut catar l'Onimusha?
0: He pogut catar la demo de l'Onimusha, així hi ha coses grosses a destacar. Onimusha, el joc que sortirà el 25 de setembre. De fet, el setembre és una bogeria, perquè surten en una mateixa setmana, sortien tres jocs pepino que es van presentar aquí, i ara a l'Xbox Showcase se n'ha presentat un altre. És una bogeria.
2: Tots els jocs que no volen coincidir en novembre amb el GTA 6... els treuen abans.
0: Sí, exacte. Però bueno, que sàpiga això, l'Onimusha serà un joc meravellós, eh? La demo és brutal i entenc que no diferenciarà. No, diferirà gaire. Sí. Gràficament és increïble, però a més és d'aquests que el tema de katanes, totes les opcions que tens pel que fa a l'atac i la defensa, perquè pots fer bloquejos, pots fer parries, pots fer noquejades, diguéssim, o parries que gasten energia als enemics i parries que deixen en stun, una mica així, noquejats, no? Molt guapo. És d'aquests jocs que és una mica més pausat que tot el que hem vist, perquè no és un Souls. Jo la demo és bastant fàcil, sí que és cert que té un final boss que és complicat.
1: Més tipus Ghost of Tsushima?
0: Sí, jo crec que és un estil més Ghost of Tsushima, però una mica més complex, o com a mínim amb més opcions. I més opcions realistes i guais de jugar. És que el Ghost of Tsushima té com moltes opcions de bombes de fum, els shurikens, el no sé què, o sigui, té moltes coses extra.
1: I això no és realisme?
0: Que en combat... No dic perquè no sigui realisme, perquè en el combat a mi em molesta molt que enmig del combat fotis bomba. O sigui, a mi que facis una incursió i vulguis utilitzar algunes eines, em sembla bé. Ara, en combat, una katana i ja està, i esquives i de més, no? Aquí a nivell de combat crec que està més ric. Tenim també, van acabar el State of Play, però ja us ho menciono ara, el nou God of War. Recordeu que tenim d'aquesta nova saga del 2016, que és God of War a la diguéssim, tota mitologia nòrdica. Hi ha el God of War Ragnarok, que seria la segona part, i aquí tenim el God of War Laufey, que encarnem a la Feia. A la Fei, perdó, que és la dona del...
1: La difunta dona del Kratos.
0: Del Kratos. I, clar, el joc...
1: Però, bueno, estàs per... per Valhalla o per, o sigui, estàs en el món dels morts, em sembla, vaig a semblar.
0: No, no, és així. Si tu comença el tràiler que van posar i veus l'escena que veus com a God of War, on portes amb el Atreus a la dona embolicada i la incineres. I en aquell instant comença a veure's una espècie d'espurnes daurades que s'han

0: Volen cap al cel i creuen una espècie d'escletxa i intertemporal, alguna cosa estranya així, on, on de cop i volta es materialitzen com el cos de la Kay a l'altra banda.
1: És el pont aquell, tio, el pont de...
0: El Valheim, no, Valheim es diu? Les, no. Nibelheim?
1: Sí, algo així.
0: Bueno, sí, sí, no, es nota que sabem i no sabem. Doncs res, el joc, diguéssim que és el mateix format de, que el God of War, però recordeu que el God of War, en aquests dos últims jocs, el Kratos no salta. No, no, o sigui, pot enfilar-se però sempre amb una
1: perquè
0: animació
1: musculos, perquè els musculosos no salten
2: massa hipertrofiant
0: és com el Trunks, com el
1: Trunks. No poden ni andar pues és això, no?
0: Val, doncs aquí clar, tenim una fei que és agilitat ràpida, hosti, un combat amb espasa molt guai i que a més sembla que adquireix certs poders i màgies que bueno, a mi em va encantar.
1: Ja ha aparegut el club del Cheto i el Monster ha criticat
0: sí. No? Perquè
3: festival
0: és una
3: del
0: dona
3: Lincel, sí, sí. Sí, clar.
1: És una dona i no es poden tocar la sardina, tio.
3: Clar, que com que l'actriu em sembla que no sé si té 40 anys o així,
1: no, però l'actriu és una dona que és, no, és, no, és, no
3: és... És guapíssima l'actriu aquesta, tio.
1: És, sí, anava a dir, no és lletja, és guapa i tal, però el face capture, pues, no, és que no puc m'aixecar la sardina perquè no és tal. Pues, i ets imbècil, tio.
0: Sí, sí, va, drames d'aquests sempre, sempre n'hi haurà. Aleshores, més coses. Vam veure una mica més del Silent Hill Downfall, que aquest també el coneixíem.
3: L'EFA 2.
0: No és l'EFA 2, aquest.
3: Ara més l'EFA.
0: És el que passa.
1: Com més Silent i com més l'EFA.
0: Aquest és el que signa tot el segell d'Anapurna i que passa a Paris, o a Paris, a la France, a la France. I
1: aleshores és la Corrie en lloc de l'EFA.
0: I que és en primera persona, que això és una, diguéssim, no, per mi és una merda, no, és una merda,
3: no,
0: perquè
3: sí,
0: fa,
3: no, terror en primera persona.
1: Però
3: sí,
1: ja tens Lil, tens Lil.
0: Ah, això també és l'altre que hem
4: però
0: de comentar.
4: Però Lil gràficament
0: brutal, no?
3: Parlem de Lil,
0: si voleu, vinga, passem a Lil. Lil, joc mega gore. A tu, Néstor, creus que gràficament està fluixent?
4: Jo, si l'he vist en contrast amb el Ghost of...
1: l'Onimusha
4: i el tal, vull dir, i m'ha semblat i ajustejava bastant més.
0: Hosti, jo crec que a nivell de
4: foscor i merda i bitxos i... pues clar, abans queda tot camuflat. Que...
0: Busca una altra cosa, però és un joc que crec que aquest... Bueno, aquest és el típic que surt a Antena 3, saps? O sigui, quan surti el Lil...
3: Jo he vist un vídeo en primera persona agafar un nadó zombi
1: i assar-lo, no? Utilitzar-lo com a arma arrojada. Estarà la Susa, tio, injectant-se-la amb vena, aquest, però...
0: No, no, home, la Simmer va quedar contentíssima perquè hi havia bastant joc suculent d'aquests tenebrosos. Sí. Ace Combat Wings of Death, aquest joc que també... Ja he vist impressions de gent que l'ha jugat, Pau, i diuen que és increïble. Increïble, o sigui que... Aquest, jo tinc,
1: és una arcade,
0: el,
1: és una arcade
0: set,
1: de combat aeri.
0: Tinc el
1: 7
0: precintat, eh? Vull jugar al 7, el
1: jo
0: tinc aquí.
1: Jo tinc el 6, el 7 i aquest.
4: Ja el pots cremar i comprar el següent, Déu.
0: No, Néstor, no. A més,
1: però el 7 l'has de jugar perquè... El 7 l'has de jugar perquè és el previ aquest, a nivell d'història.
0: Sí, sí, si no ho entenc. Un joc d'avions d'arcade i necessito jugar l'anterior, eh? No
1: entendré res. Qui és aquest? Què ha dit aquest quan estava preguntant qui és aquest?
0: Per què estic portant un avió? Vale, llavors, així per destacar d'aquest primer event, el Tomb Raider Legacy of Atlantis, que és un remake bastant ben fet del primer Tomb Raider. Sí, però Néstor, o sigui, tots recordeu, no? A la Lara Croft del 1. Sí, doncs...
1: Les tetes
0: piramidals o triangulars. Va, ara la veritat és que es veu molt molt bé a nivell d'escenaris.
1: Que també s'han queixat perquè han dit que no es poden matxacar la sardina amb aquesta Lara Croft, també t'ho dic.
0: Que té massa poc pit, no? Preferien la del Play U, molt triangular, però molt pit.
1: Però, sí, sí, no?
4: Però la seva imaginació feia la resta. Sí.
1: Perquè a més per fer la promo del 3 van agafar la Rona Mitra i aleshores allò ja era el club. Hosti, del Pajero.
0: Bueno, per cada promo, cada any, això és una cosa que cada any canviaven l'actriu, que és la model exacta d'això.
1: Hem de tornar a comentar novament que va sortir no la Rona Mitra, sinó la següent a una episodi de Compañeros.
0: Correcte, és veritat.
3: Hòstia!
0: Ho vam comentar.
1: Que sortia allà Compañeros amb el Quimi, que era tot l'episodi, era com que hi havia una màfia internacional perseguint-la i li donava el que era aquell, el de Pagafanter, Màxim, no recordo qui era.
0: Sí, hi havia era l'amic del Quimi, no?
1: Sí.
0: Aquell noi,
1: el protegí del Quimi.
0: Sí.
1: pues li donaven com una història i l'altra acabava apareixent. Tremendes...
3: Jo era molt més del salir de classe que de cada companya.
0: Bé, nois, aquest, mira, ja tenim una...
1: una batalla, una nova batussa
4: una batussa contra salir de casa, contra un paso adelante, no?
1: Un patanx, no?
4: Basura.
0: Va, llavors, saltem, hi ha més mandangues, però me la salto perquè ni, jo he jugat a poques i tampoc, bueno, coses que podem esperar. Ja, quan arribi el moment, si surt algun paper dels que no he comentat, ja us ho diré. Ens plantem el divendres Summer Game Fest, on aquí destacaria, de cara que ens implica a nosaltres...
1: Que potser dels millors Summer Game Fest que ha fet el Geoff des de fa temps.
0: No, molt, molt heavy, o sigui, realment hi havia noms aquí majúsculs, coses que no es coneixien. Vull dir
1: que un que decidim no fer-lo i el Geoff diu, no ven en Brics, doncs ara flipareu.
0: És el moment. A veure, el primer a destacar, aquí potser per la saga que implica, és Resident Evil Verònica. De fet, va començar així.
1: Es va insinuar en primera persona que em va fotre de molta mala llet, eh?
0: Sí.
3: És... Ja hi som, un altre cop.
1: No, perquè el Code Verònica en si no és primera persona, tio.
3: Però que incorporen molt de Yu-Yu i el Yu-Yu en primera persona és
0: jo més, crec, tio. Pau, crec que... i no se sap res d'això, però jo suposo, perquè el trailer sí que ja es veu molta secció en primera persona, però que podria ser un recurs que s'utilitza pel trailer, jo crec que faran com aquest Requiem, que tu
1: que
0: pots decidir 50-50. Tercera o primera i que potser et condiciona unes parts que volen. Però bueno,
3: fem una sinopsi del videojoc, perquè jo no, del Verònica aquest no sé res.
0: Jo el vaig jugar en versió Play 2 i no me'n recordo de res.
1: Jo el tinc també per aquí en Play 2. Tens la Gil i el Chris...
0: No, amb la Claire, no? Vas amb la Claire.
1: La Claire, no, perdó, la Claire i el Chris. I és que, saps què em passa? El confoc amb el Zero, també.
0: El Zero és el del tren.
1: No, el que comences, que el comences en una illa, que has estat seguint la família Spencer.
0: Portem aquest paral·lo d'això.
1: El del tren i la illa.
4: El
1: Verònica és el que comences en una illa, que tu has estat seguint els Spencer i t'acaben capturant en una illa, i l'altre, el que dius tu, és el del tren.
0: I has de sobreviure. Sí. A veure, al final, si és que és igual, perquè Capcom, o sigui, tot el que toca és or, últimament està en ratxa. Que vingui un nou Resident, o sigui, una no, encara sigui reinvenció, remake, dient-li com vulgueu, ho estan fent molt bé. Així sí, Capcom. Llavors, nois, Alien Isolation 2.
1: Però van dir-ho, però... Sí, ja no és per Imagine the Raider, però tampoc sap
0: res. Home, ja està confirmat, no sabem res. Sí, jo m'he apuntat aquí, que, o sigui, del que se sap, és que en un món remot i a l'estació Kurosaki de la Weyland Yutani, no tinc ni idea de res d'això.
3: Una de les taques d'IGN és fotre-li un 5,9 al primer...
0: No m'ho puc creure, en sèrio? Sí.
3: El primer Alien Isolation a IGN li va posar un 5,9. Sí, és
1: el de Play 3, eh?
0: Brutal.
4: És que els micos, si no els untes, teu, no deixen anar adeus.
3: Però clar, però està considerat un gran survival.
0: És un molt bon joc, eh?
3: Clar, no tens armes...
1: Jo el tinc en Play 3, en Play 4.
0: Exacte. Jo en Play 4 i Switch. Meravellós, és un molt bon joc.
4: És un somni del màrqueting.
0: Vinga, va.
2: Vés a ahorrar.
0: Compres a ahorrar. Més coses, nois. Us volia portar aquí el còmic, perquè aquest el tinc i em fa molta il·lusió. Es va presentar el... que es va confirmar, vaja, que tindrem Platinum Games, joc desenvolupadora de jocs d'acció en tercera persona, amb molts combos, molta rapidesa, que faran el joc de The Last Ronin, el joc adaptat al còmic de la Tortuga Ninja. Realment que en un futur de les quatre tortugues, tres moren i només queda una viva, sí. I porta les armes de les quatre tortugues. Crec que aquesta idea és molt guai per un videojoc. La idea que
3: és com una navalla suïssa, o què?
0: Sí, vas canviant.
4: Que més, tio, tot truco al costat, tio.
1: Tot et sembla malament, Pau.
0: Sí, tio, això, quants jocs has portat que portes tot un armari i un magatzem a sobre?
1: Anava a dir, el Resident Evil hauries d'anar amb un maletí, tio, de la mida d'una guitarra elèctrica caminant tota l'estona.
3: M'encantava ordenar el maletí al Resident 4.
0: Amb el cotxet de la compra, tu. Doncs res, que aquest apunta a ser pepino. Més coses vinculades amb Freaks and Beats. Sou Genesis, desenvolupat pel Bloober Team, el que ha fet el remake del Silent Hill 2 que va sortir
1: superbé. Un joc ideal pel Néstor, tio.
0: Aquest és un joc, no, aquest és el típic joc que provarem a alguna persona de Games World, perquè és el típic asimètric, igual que vam fer amb la merda aquella del... Ja me'n recordo com es deia.
3: Sí, el Depredador.
0: El Depredador, d'acord?
1: Doncs I després, amb tu, no havia jugat amb tu, vaig jugar amb el meu cap, el Viernes 13.
0: Ah, no, jo aquest amb mi no.
1: El Viernes 13, que un portava el Jason i els altres portaven els campistes i havies de sobreviure.
0: Doncs aquí un, diguéssim que això està situat a, després de la Primera Guerra Mundial, no sé com ho vinculen amb la saga, jo de Sau només he vist les dues primeres, tampoc no sé si hi ha molt, entenc
1: no
0: que hi ha molt
1: lore.
0: Ja no cal. Doncs aquí realment que és...
1: Després de la piscina de xeringues no cal dir-ne res més.
0: Desmaiada, tio, desmaiada. després de la Primera Guerra Mundial, i això, estem parlant d'un joc asimètric on un és el jutge i realment que estan els altres tres, és 1 contra 3, els altres tres han de sobreviure, no? Són els acusats i han d'intentar, doncs, ser una espècie com de presó plena de trampes i hi ha això, el que és el jutge va toquetejant botons i preparant trampes o activant-les i entenc que tens doncs, certes avantatges de posicions, càmeres i de més i els altres doncs, han de sobreviure a les proves, no? Bueno, s'ha vist un trailer que ha fet també bastant mal rotllo, no sé què tal sortirà això.
4: Llavors, haurien de fer un Sau amb un gas, no? Déu poder...
0: Oh, sí.
4: A veure qui ha matat aquí de la manera més truculenta i escarosa possible.
0: Bona idea per això, que aquest estiu. Dos jocs de Star Wars. Un, que és el Zero Company, aquí els que us moli l'estratègia, és un joc de Star Wars amb estil XCOM. D'acord? Aquest sortirà el 27 d'agost. Si us mola això, l'estil i el, la saga, doncs proveu-lo.
3: I aquest és el que és per torns? Hi ha un que és per torns,
0: sí, aquest és per torns, sí. aquest el Zero, Zero Company. I llavors hi ha un altre que és el Star Wars Galactic Racer, que seria com la revisió i gràficament està, es veu bastant guai, que és de les carreres de les vaines, no es diuen? Les merdes sí. aquestes de naus. Doncs una miqueta això, format purament de carreres. Dos jocs de Star Wars que crec que també doncs, sí, hi ha molts, molts fans de la saga, no? I jo destacaria aquí dos més. Un és el Gundam Rock Orbit, lluites de meques que sempre entren i es veu bastant guapo. I l'altre és el Crossfire, que aquest el Pau Sabés el mencionava en un chat que tenim també amb Colla Gamers.
1: I m'ha molat molt el rotllo.
0: Jo també, o sigui, vaig veure i és un joc que no, et planteja la situació que dos, o sigui, dos especialistes, un noi, un home i una dona, que treballen per...
1: que ella és la de The Boys.
0: Diferents. Exacte.
1: Ella és la de The Boys. Sí.
0: Que aquesta també sortia amb un Call of Duty, eh? O sigui, tinc claríssim.
1: Sí, és la Síria, no? La Síria el Modern Warfare sí, reboot exacte. Que han fet. Sí, sí.
0: Exacte. Doncs, realment que són això, dos especialistes que treballen per equips diferents i no sé si governs diferents i que es troben emmerdats a una situació on han de cooperar. Llavors, un joc cooperatiu...
1: però hi ha com poders o aliens
0: sí,
1: o...
0: Sí, hi ha alguna cosa rara. Hi ha una cosa del més enllà estranya. Però gràficament es veu molt bé.
1: És el que hauria d'haver sigut Death Stranding si al Kojima no li agradés que caminessis durant hores.
0: Segurament, si no, més permissions. Molt bé, jo aquí també destacaria, perquè m'ha fet... Això és molt guai, mira, nois. Sabeu, us en recordeu el Cuphead?
1: Sí.
0: El videojoc de les tasses, sí, amb estils de dibuixos dels anys 20 o 30.
1: 30 sí.
0: Vale, doncs em presenten el mateix equip de desenvolupador, et presenten el Mighty Cuphead Adventure, d'acord? Que és amb els, són les mateixes tasses, però han fet un joc tipus plataforma 2D, no són només no és un boss rush, que bàsicament el Cuphead original, tot i que tenia pantalletes bàsicament a lluites contra final bosses, molt difícil, crec que la dificultat aquí hi seguirà sent, però és un joc amb estètica 8-bits, però d'aquests que a nivell jugable fa pinta que serà molt fresc, molt, molt també que serà un repte important, però lo heavy és que el treuen a part de les consoles d'ara, fan versió per Master System amb cartutx, nois, molt guai
2: i n'està fent un d'aquí de Barcelona.
0: Va, Lolo, tio, aconsegueix una cosa d'aquestes? És que tenim contactes, tenim l'home de dins. Doncs res, que això crec que... Llavors hi ha altres jocs, hi ha molts d'aquests d'aventura en tercera persona i d'acció, rotllo, perquè ens entenguem, una mica Assassin's Creed, d'acord? Potser una mica més acotadets, però n'hi ha molts d'aquests, el Blood Message, el the Blood of Dawnwalker, són un estil molt similar.
1: The Blood
0: in the in your blood, Blooder than Blooder, bueno, i res, i alguna cosa més.
1: Blood
0: in Arms. Virtua Fighter Crossroads, que no sabia res, però una mica teaser també. Apunta maneres. I ens plantem a diumenge, avui, spoiler, estem gravant diumenge, i d'aquí, que l'acabo de veure com aquell qui diu, entre el sopar del nen i abans de baixar aquí, destacaria... Ara sí, Pau, llença, sisplau, la cançó. Llença la cançó.
4: Que bé,
0: tio. O sigui, ja, però és que creieu que encaixa un joc a dia d'avui, un arcade... Com
4: jo
0: abans.
4: Es disfruta.
1: Però si a l'Ace Combat és arcade, tio.
0: Sí, té història en aquest cas.
1: Crazy Taxi també té història, no? Bueno, molta, història.
0: No? No tindràs res d'història. També has de jugar a l'anterior, no? Però bé.
1: Has de jugar-te tots els anteriors, tots.
3: Tens el seu Marillion o res... Crazy Taxi.
1: El Crazy Taxi.
0: Llavors, com a vent de Xbox, jo crec que ha estat un vent molt, molt, molt bo i que ha tocat, o sigui, és que fa molt que se li diu, igual que se li demanava a PlayStation que fes el favor d'ensenyar coses noves. Xbox ha ensenyat, més que sorpreses, potser també... A Crazy Taxi? No, però... Gears of War, n'hi ha alguns dels que us
1: diré que... Gears of War també és nou.
0: No, la saga, òbviament no, però...
1: Halo, que també...
0: Gears of War i Day, que aquest han fet com una espècie... És que no m'he quedat amb la idea si és un previously o un no sé què, però bueno, es veu molt bé, vull dir, molt guapo. Sabes més gameplay del... Bueno, gameplay, sí, alguna de gameplay també per allà, de la cinemàtica del Fable?
3: Molt... tinc tantes ganes de pillar-lo aquest,
0: tio. Sí, Pau, tu ets de fer... Sí,
4: però no m'ha deixat Excels ni res,
3: clar, tio.
1: Però tio, que és
3: tipus Skyrim, que pot ser el casero del poble, tio, pujar els lloguers, tio.
0: Estàs segur d'això?
3: O baixar-los.
4: És un fetichisme, això, amb el del caserisme, tio.
1: Sí, sí, de pillar. El senyor Pau, le puedo pagar d'altra manera.
0: Ah, clar, clarament el Pau ja té un problema amb la vivenda, això no és molt clar. Més coses. S'ha mostrat el nou títol que vindrà de la saga A Plague Tale, d'aquell de les rates, que es diu Resonance, sí. Que també es veu bastant bé, però bueno, aquests en fan allà una mica de mandreta.
3: El tercer ja?
0: Seria el tercer, sí. Uh-huh. Tenim també, s'ha mostrat una mica més de gameplay del Persona 4 Revival, Sinestor, un altre remake, però s'ha mostrat una miqueta, un petit teaser de merda només amb el logo del Persona 6. Els Persona ja sabem que són top dels JRPGs. Doncs, a veure què tal, o sigui, gràficament, o sigui, artísticament, el Atlus amb els Persona ho fa molt, molt bé. Aviam què, és que no sabia res més que el logo, no us puc dir més coses. Un nou Metro 2039. Ah, per cert, de tot el que us estic dient del potser el punt feble o punt dèbil d'aquesta event de l'Xbox Showcase és que la majoria de jocs surten per Play 5. O sigui, ho presenten com a...
3: Vols dir només, vols dir?
1: Que no són exclusius de Xbox.
0: Que no són exclusius, que n'hi ha molts, n'hi ha pocs exclusius.
1: Tot això és de la venda Xbox i n'hi ha molt pocs que només sortiran per Xbox.
0: Clar, com que...
4: La feina de publicitat, diu...
0: No, però, si és que més a més... Sí, una cosa curiosa és que a l'State of Play hi havia jocs que també seran multiplataforma, però encara que ho siguin, quan acaba el tràiler et posa per PlayStation 5 el logo de la consola de l'event que s'està mostrant, i aquí em mostraven tot el que si sortia Steam, Xbox, Play 5, si hi havia algun de Switch, pues Switch, o sigui, molt, molt curiós, molt estrany. Més coses, un nou Senua, recordeu la saga Senua's Hellblade, que també gràficament pepinos, hi havia molta queixa que era com poc joc, també en el sentit que tenies com poques opcions de jugabilitat, però que tots els recursos anaven a la part visual, sobretot, i es veu molt bé també, aquest sortirà el 2027. Un joc que m'ha enamorat molt fort, que es diu Magicians The Devil's Deal. Magicians The Devil's Deal, que ets un mag.
2: És un videojoc de paraules, eh?
1: Magicians The Devil's Deal. Es veu magí de color blau, no? Magí Cian.
0: Aguanteu amb el cubat, que hi haurà un d'aquests, segur. Doncs això, en primera persona, m'ha recordat molt el Bioshock, amb un toc una mica com steampunk, i que ets un mag i tens una vareta, i tot el tema de les morts i com vas acabant amb els amics és molt fantasiós.
1: Hosti,
0: molt...
1: que viu això aquí, steampunk és una mica un oxímoron.
0: Sí, de fet, sí. Però és que tenia com més llum el joc aquest. No sé,
1: el Magician.
0: El Magician, sí. S'ha mostrat una miqueta més de gameplay del Castlevania Belmont's Curse, que aquest també serà papiníssim.
1: Aquest és el que és en 2D una altra vegada?
0: Sí, però amb unes animacions precioses, aquest caurà seguríssim. Aquest surt el 15 d'octubre.
1: Play també?
0: D'aquest mestre. Sí, aquests també play a tot arreu. Hi ha un joc que és, gràficament, no, i si esteu davant d'ordinador, cliqueu Vivarium, amb V, amb U,
4: això són les pastisseries aquestes de Barcelona.
1: I ara trieu-me uns pastissets, no?
0: I ara...
5: que tinc gana.
4: Vivarium? Un matí, tio, servint cafè lates, tio,
1: i maquillar pistatxo, tio.
0: Què va? És un joc molt
1: tranquil. Vivarium és una pel·li de l'Eisenberg.
0: Poseu Vivarium Xbox. És un joc que té una estètica Heidi total. O sigui, és molt bèstia, perquè té aquest estil molt d'anime dels 80, i és un joc molt, sabeu, molt tranquil. A més, combinen amb personatges també una mica, i alguns animals per aquí, antropomorfes.
1: Si no han d'anar a buscar l'illa de la puta, no m'interessa.
0: Això sempre
1: és el poder de la puta, nois.
0: Sempre suma. Què més, què més per aquí? Bueno, aquest ja us dic, el Vivarium a nivell estètic, aquest surt del 2027, però és d'aquests que el jugarem segur, perquè estèticament ja si fan coses diferents ja...
2: és Heidi, vull dir, surt clara, però és que surt clara.
4: Han dit
2: clara, i és
4: però li han dit, necessitem una cosa igual que Heide,
0: però li han tret la cadira de rodes, oi? Perquè
1: li han amputat els braços, no, tio, aquesta...
2: està amputada en un arbre.
0: Sí, sí, sí.
2: Perquè no puc caminar.
1: Sí. Dejad-la allí.
0: Llavors, s'ha mostrat un nou Spyro. Recordeu el drac aquest lila, que també mascoteta de PlayStation? Doncs Spyro a Realm Beyond, també 2017.
1: Com es deia aquell de l'esquelet, que eres un cavaller que et mories?
0: El Medieval.
1: Medieval, m'encanta. Oh,
0: molt guai, també. Molt xulo.
4: Era molt macabre.
0: Sí. I què més? Ah, i llavors també del, sabeu que, això no ho hem parlat, és que la saga Call of Duty, els últims Modern Warfare, tots estem d'acord que aquí els
1: han reinventat la història. Han reinventat la història. Però i l'altre dia vaig veure un vídeo de l'últim tràiler que ha sortit, que correcte, és el Price enfrontant-se al Ghost.
0: Correcte, perquè aquest és el Call of Duty Modern 4. Warfare 4.
1: 4.
0: Que aquest no és, no hi és remake, perquè no existia, o sigui...
1: No, però és que ja deixen de ser... Des del primer deixen de ser remakes.
0: Ja, és
1: el
0: com
1: primer
0: una nova...
1: te'l venien com que era una prequela, però a partir d'aquí ho enganxen i creen una nova línia temporal, fins no al punt de que es moren personatges que no s'havien mort. De fet, el Ghost aquí està viu, no el mata el Shepard com sí, passa
3: no,
1: en el...
3: No és un remake del Call of Duty 4, no, Modern Warfare.
1: No,
3: Modern Warfare
1: no,
3: 4.
1: No.
0: Exacte.
1: És, vale. Però pensa que el Modern Warfare, quan van fer com el reboot aquest, sí, el acabava en el moment en què tu com a Soap arribaves al Modern Warfare 1, el que arribaves al camp d'entrenament, sí. I deien, vale, sí, com que va tenir un molt d'èxit, van començar i van seguir fent la línia nova. I és el que dic, han canviat personatges, o sigui, hi ha personatges que estan vius, que en l'altra saga estan morts aquí.
3: Ai, jo em pensava que era un remaster.
1: Jo també, fins que vaig veure l'enfrontament del Ghost amb el Shepard, i vaig dir...
0: I de fet, si busqueu vídeos de drama de Call of Duty Modern Warfare 3, es veu que la campanya... Que jo si el jugués per la campanya...
1: Que era de 3 minutets, no?
0: No, ja no per curta, una fumada enorme, perquè hi ha tot el tema de que em sembla que et droguen els protagonistes i veu lluites contra gegants, o sigui, molt anat de l'olla.
1: Ah, és aquella història de la platja, crec que hi havia gegants i d'això, sí. Aquest és el Modern Warfare?
0: Aquest és l'últim que han tret, que va tenir, de fet és amb el que ja era exclusiu de Xbox i va perdre molts milions, perquè a més que estava inclòs al Game Pass, vull dir, ja es va vendre molt poc, perquè a més la crítica el va deixar molt malament.
1: Aquest és el que deia, aquest és el que feien la conya d'aquest, no em torno a saltar un cutscene mai a la meva puta vida.
0: Exacte.
1: Perquè veies que baixaven de l'helicòpter i deien tenemos que, no sé què, acte seguit gegants en una platja així de com què collons ha passat.
0: Exacte. I res més, així ja el DLCs del Doom Dark Ages, un que es diu Revelations. Ah, per cert, no he dit que això també era important, m'he saltat però no el teniu tot aquí, de l'State of Play, perdoneu, perquè però bueno, es pot jugar tot arreu aquest, es podrà jugar, que és, i finalment sabem que seran 3 títols exclusivament, tanquen la saga, el remake del Final Fantasy VII amb el Final Fantasy VII Revelations, vale? I aquest és el... Sabeu que havíem parlat que amb la idea d'estirar el xiclet i a saber si seria una pentalogia o alguna merda així, doncs confirmen que és el tercer i últim títol. O sigui que tenim el remake, el Rebirth i el Revelations, d'acord?
3: Sí, el primer del remake era la primera mitja hora del joc original i en dos jocs la resta,
0: sí.
3: Molt bé.
0: Sí.
4: A veure, que no podien estirar.
3: No,
4: els xiquets.
3: Fantàstic.
2: No, és que han dit, hòstia, que si anem així, hauríem de fer, no sé, 20 jocs. No.
0: He de dir, reflexió personal, amb el tema de Final Fantasy VII, del remake, bueno, i de tota aquesta saga i com ho han fet, em sap greu perquè no m'he acabat el Rebirth, i no perquè no sigui un joc bo perquè jugant-lo era boníssim, però m'ha baixat el suflé amb les ganes que tenia jo anys, fa anys, de fer un, de que fes un remake amb cara i ulls, i és increïble, gràficament és brutal.
3: I és la trampa de la nostàlgia, Magí.
2: El combat és guapo, és divertit.
0: El combat és molt guapo, aconsegueixen adaptar i modernitzar el tema dels torns, aquesta, que la càmera és quan ho atures per triar, avança però hiper mega lent. És molt guai, molta acció, però una acció també que entens normalment què està passant en pantalla. I em sap molt greu no tenir el subidon de ah, vinga, el tercer, som-hi, va.
2: Jo volia un joc. És massa temps entre
0: clar, és això.
2: I és com, ara, com per on anava? Vull dir, és que no me'n recordo.
0: Sí, sí. Jo el remake el vaig gaudir molt perquè vaig, per això, en vena, però bueno. Doncs res, nois, molts jocs.
4: És una història que ja te l'has viscut, bé.
2: I un parell de llocs que m'agradaria dir.
0: Menciona, si us plau, i tant.
2: Sí, el Banjo de Chief, a mi m'agrada molt.
0: Et va agradar aquest, sí?
2: És tipus Yakuza, de fet, crec que ja surt el Yakuza, el personatge.
0: Crec que sí.
2: I és un cuiner, és de cuina. Molt bé, una mica bojo i tal, però a mi m'agrada molt, és molt japo, eh? I la saga Rayman.
0: Ai, sí, que... aquest Manol, sí, el tenia marcat i no l'he comentat. Explica.
2: No, és un Rayman, però en 3D. O sigui...
0: Bueno, no és en 3D. O sigui,
2: bueno,
0: la jugabilitat és 2D, és la reinvenció del Legends. És el sí, Rayman
2: sí,
0: Legends.
2: Sí, que hi ha parts que es juga en 3D, no?
0: Bueno, perquè et poses, si vas a sobre del drac, no vas cap endavant de la pantalla. Sí. Bueno, juguen tipus de pantalla més de... tipus shooter.
1: No era 3D.
0: A l'Origins i al Legends són els dels jocs més bonics i dels millors plataformes que mai s'han fet. Aquest jugar cooperatiu és divertidíssim perquè et pots cascar entre els personatges, o sigui, entre els jugadors. I si mireu com es veu el gràfic aquest, o sigui, gràficament aquest nou Rayman, és, però hi ha poques coses més boniques a nivell de videojocs, Rayman Legends Retold. Molt guapo, sí, aquest sí, també, sí. Moltes ganes. Aquest, mira, estava veient el directe, vaig fer una captura, li vaig enviar a la meva dona i va ser un no, perquè és que de tant m'ho pregunta, per què collons no treuen un altre Rayman? Que a més va vendre molt bé la saga aquesta.
2: Jo el vaig jugar, l'últim va jugar a la Vita.
0: Meravellós. Olet. Doncs res, nois, res més.
3: Fins aquí la Pixelània.
0: Està tota l'estona de fons, tio.
4: Panejadíssim, va, aquest programa.
0: Escriu. És un ofex, això?
1: Fora d'aquest programa ara mateix.
0: Perdó.
2: Fora.
0: Jo escoltava el meu 80.
2: El racó de pensar.
3: Ja tens per unes notes, Pau?
1: Sí.
3: Doncs notes de Pau de pàgina.
1: He borrat el nota?
0: No.
3: No hi ha sintonia de notes a Pau de pàgina?
4: Ha borrat tot, tio.
0: Anava a dir, si no pots posar una mica d'Offspring.
1: Bueno, aquestes darreres setmanes ens ha visitat a la península el far d'Occident, i no estic parlant del Papa, sinó de Benito Antonio Martínez Ocasio, altament conegut com Bad Bunny. Amb el seu estil de cantar, que podria classificar-se com reggaetó, però post-extracció dels queixals del seny. ¿Vale? Tens la boca dormida. Un del que últimament el que estan fent molt aquesta gent, els artistes de nova fornada, és que no només fan concerts, sinó que en els seus concerts hi ha altres mandangues. És a dir, hi ha concert, més els Pastorets, més Gran Hermano, més un ring d'UFC, més tot el que et puguis imaginar d'això. La Rosalita, per exemple, en el seu show tenia una cosa que era el confessionari, on hi pujava algú de fama relativa i tenia una xerrada així com íntima al mig del concert. I el Bad Bunny té un segon escenari anomenat La Casita, on hi ha la blor i la nata del qui és qui de la Beautiful People de les xarxes, i després hi ha actors i futbolistes. Del primer grup, aquí hi hauria penya que no en tindreu ni puta idea de qui és, i en l'altra part hi hauria Lamine Yamal, Piqué, Ricky Puig, Úrsula Corberó, Esther Expósito, etc. La Casita s'ha tornat una mena de mueble on els ulls de la gent que hi veus està buscant la validació i la fama, dels 5 segons de fama, i no els hi puc aguantar la mirada, ja que la seva desesperació es reflecteix en el meu esguard que, quan ens apunto a premis, vale? Quan apunto a Freaks and Beats a premis radiofònics, aquella mirada és la que tenia aquella gent. És com quan vas al zoo i mires un goril·la i veus que el tio t'està dient cabron, no? Pues aquí també els mirava i els deia, jo també he tingut aquesta mirada apuntant-nos a premis aquest any, sí, guanyarem. Aquesta mateixa maleta plena de somnis que ja comença a estar foradada per culpa de la quantitat de cops de porta que ens hem endut a la cara. La diferència entre aquesta gent i nosaltres és que aquesta gent, el seu rebuig ha sigut retransmès a totes les xarxes socials a vides i por haver, i en canvi el nostre rebuig queda en privat i desapareix en el silenci de les llàgrimes a la dutxa que s'endú també amb la suor de l'ampolla de ratafia que hem fet per oblidar que Freaks and Beats segurament és un programa massa avançat al seu temps. Per tant, més que la casita, que fa una mica de cosita, jo he decidit crear una secció que es diu La Coseta, vale? I La Coseta, doncs, us parlaré d'incomoditats. I tenim, òbviament, no hem de fer-ho bé. Una mica de reggaeton sense drets.
4: Massa vocalitzat.
1: La Coseta és un lloc
2: on... Fes pin, no,
1: és
2: això?
1: És el Fespring. És un lloc on parlarem d'incomoditats, com per exemple l'atac de diarrea de Dos Tontos Muy Tontos, aquell moment superincòmode al cine, el Tommy Maguire ballant jazz pel carrer a Spider-Man 3, o la mort horriblement actuada de la Marion Cotillard a The Dark Knight Rises, aquella mort que és una mort de pastorets també. S'ha mort que al més es queden tots quiets en plan, ja?
4: Ja és l'hora? Toca-li a l'ull.
1: I avui us vinc a parlar d'un altre tipus d'incomoditats. Us vinc a parlar d'un senyor que ha dirigit una de les tres pel·lis que em va traumatitzar quan jo era jove i era un cinèfil amb ganes d'històries i m'ho em passava tot, i a partir de certes pel·lis vaig decidir que potser no m'ho em passava tot. Avui us porto el senyor de les cosetes, que és el Darren Aronofsky. I la pel·li de la que us parlo, basada en el llibre del Hubert Selby Jr., és Requiem for a Dream, que és una pel·li que em va traumatitzar en un moment determinat.
4: Sí, Darren Aronofsky... Estaves mirant mentre fumaves canutos, no?
1: Hòstia, sí, això és superprofund. És el braç amb tuberculosi. Aquell braç amb tuberculosi, tio, allò és el pitjor de... O sigui, hi ha tres pel·lis que he vist una vegada i no tornaré a veure. Una és aquesta. Les altres és Kids i Irreversible. Que són tres moments d'allò de... No, sóc jove cinèfil, vull veure noves experiències, té.
4: Algo que m'impacti.
2: De fet, Irreversible i aquesta pel·lícula, i Requiem per un sueño, són les pel·lícules que jo vaig posar d'exemple per el sacrifici que no m'agraden. O sigui, que m'agraden però que no m'agraden veure, però molt malament.
1: Doncs pues Kids és del mateix pal.
2: Sí, sí, ja l'he vist també.
1: Kids és també del mateix.
4: Sí, jo és el tipus de pel·lis que ja he deixat de veure, tio. És que ara ja no em ve de gust. Sí.
1: Jo l'altre dia vaig veure Ahora me ves tres, tio, perquè estava amb la meva dona i al sofà i és que ens ve de gust posar algú, tio, que puguem oblidar els 20 minuts, tio. Ara me ves tres fent el Ronaldinho amb les cartes, tio, i allò és increïble.
3: Aquesta és la de l'escena de l'aeroport.
1: No, aquesta és Ahora me ves dos, que estan robant un microchip, tio, i es van
3: fer... Però és tan innecessari el que fan, tio. Que dius...
0: No, home, està molt de pillat tota l'estona, Pau, és necessari.
3: És increïble. No, tio, d'un passi mai de carta. Clar, tio. No, no cal que participin tots.
4: A més que passa la carta... Vas treure el sostén sense tocar-la, no?
1: Sí, sí. I passa la carta, tio, pel detector, fent-la botar a terra i que es torni a lavar ràpidament, tio. És brutal, aquella escena. Aronofsky, nascut a Brooklyn el 12 de febrer del 69, les seves obres gairebé sempre toquen religió o gent que ha tocat fons. Debuta amb Pi, no Pi, la vida de Pi, que també és una pel·li que enfonsa anímicament que no veus, Pi, la del matemàtic, que creu que el món està regit per d'això, i la seva segona pel·li ja és Requiem per un somni. També té La font de la vida, El lluitador, que és aquella pel·li del tio que van fer, del Mickey Rourke, que van fer fora Gran Hermano per comentaris
4: homofòbics. És molt bona pel·li, el Luchador. Sí. També és d'aquestes de merda dura, tio, però és bona pel·li.
1: El Cigne Negre, que és una adaptació a Perfect Blue. Noé, per mi, és el punt fosc d'ell, que és aquella de la història de Noé, l'arca de Noé del Russell Crowe. És una pel·li que dius...
4: Què no fas? Què fas, Robert?
2: Fluixeta, fluixeta.
1: Té Mother, mamà, que aquesta és una reinvenció de la Bíblia. És la meva dona i jo la vam veure i vam estar parlant-ne durant 40 minuts sobre quina interpretació tenia aquesta pel·li. Ens va agradar moltíssim, del Vell Testament. I La Balena, que recupera el Brendan Fraser i que va tenir tots aquells minuts d'aplaudiment, com els Javis. Els Javis.
4: Però és que, o sigui, més enllà de la pel·li està bé, jo crec que per mi no és la millor d'ell, però que haver recuperat el Fraser i que ara estigui allà fent la mòmia, una nova sí. entrega a la mòmia i fotent-se fort i tal,
1: a mi
4: em fa molt feliç, tio. És un paio que em cau molt bé, tio.
1: I també. I què està dient d'això? Ah, sí, dels Javis. Tinc una pregunta. Us heu fixat que s'han fet una mica de retoques a la cara? Creieu que estan intentant convertir-se en dolents de Dick Tracy? Perquè cada cop les seves cares s'assemblen més, tio, a l'Al Pacino de Dick Tracy.
2: Jo no puc amb ells, em cauen molt malament aquestes.
1: Els Javis, sí, a mi cada
2: dia. I mira que pitjor. Paquita Salas m'agrada, m'agrada. Paquita Salas m'agrada, però...
1: Jo des de La Llamada vaig trobar que era una molt bona pel·li, però a partir d'aquí... Bueno, Requiem, i surt el Marlon Wayans, que aquell mateix any treu Scary Movie, Requiem i Dragones i Mazmorres, que és algo terrible, amb un Jeremy Irons que ha vingut a cobrar, bàsicament, i és horrible. Té la Jennifer Connelly, que va debutar fent...
4: La última de Dragones i Mazmorres.
1: No està tan malament. No està tan
4: molt divertida i molt passar molt bé.
1: La última està bé, però jo estic parlant la del 2000 amb el Jeremy Irons, el... Em sembla que és el Kevin... El Lillard o el Kevin... Un d'aquests, però és igual. La Jennifer Connelly, que va debutar a la pel·li Once Upon a Time in America del Sergio Leone i que al cap de dos anys faria Labyrinth amb el David Bowie, i és la dona del Paul Bettany. Paul Bettany, el Silas del Código da Vinci i el metge català irlandès de
3: Master and Commander.
1: Master and Commander. I aleshores tenim The Morbius Time, òbviament, Jared Leto, però qui es menja la peli és l'Ellen Burstyn, que és la mare. La mare fa un paper brutal. No sé si l'heu vista, tots l'hem vista, en Magí, tu no? Requiem?
0: Quina? Requiem?
1: Requiem, sí. per un somni.
3: Sí, jo com sí, quasi no me'n recordo de...
1: Requiem per un somni és una mare i un fill, el fill i els seus amics i la mare, i com tots, d'una manera o d'una altra, acaben enganxats en les drogues. La mare d'una manera suposadament legal, per un d'aquests comercials de perdre pes... I ells perquè es piquen, comencen per una cosa i acaben picant-se la vena a tots. Ell acaba prostituint-se per aconseguir, els altres acaben, i té l'escena aquesta que és la que a mi em va acabar de traumatitzar, que és la d'una tuberculosi en un braç de tanta injecció, i acaba pues, com el puto Rosari de l'Aurora.
3: No es punxen amb un bolígraf o algo? Es punxen amb un boli o amb un...
1: No ho recordo.
0: No recordo tampoc. Dic, aquesta pel·lícula jo crec que ha fet més per evitar drogadiccions, més que qualsevol...
4: Però és aquella cosa de les drogues són dolentes i acabaràs mort i enterrat i no sé què, no? Com aquesta cosa de portar-ho a l'extrem i al límit.
0: Bueno, però...
1: com els anuncis de trànsit, no, tio?
0: Però et fa una mica el viatge, no? I també als inicis d'aquesta penya...
1: Sí, perquè ells acaben robant-li a la mare perquè necessiten diners per comprar droga...
4: Sí, perquè és com tots els clichés, tio, del món de les drogues, tal...
0: Ja, però és tan dur, jo crec que... No sé si tenia molta predisposició a les drogues o no, però quan la vaig veure ja vaig dir, no tenia intenció, gràcies, ara tinc menys intenció encara. Sí...
4: No dubto que ningú deixés les drogues per després de veure aquesta pel·li.
0: No dic deixar, dic... Això és jo com a mètode preventiu. Sí, s'ha de posar ara amb 6 anys, jo crec que anirà molt bé pels que els altres fills.
4: Sí, aquest estiu, crec que és una... Quan partir les 10 i vegi el final de Requiem per un sueño, ja...
0: Nosaltres veiem els nens.
1: Nosaltres la vam veure amb 18 i encara en parlem, tio, o sigui, imagina't això.
0: Sí, sí.
3: Com és? Fins aquí, doncs, notes a Pau de Pasqua. Sí, fem Yelmo al final?
1: Sí, sí,
3: vinga. Que comenci el Yelmo. Avui el Yelmo, trencant una mica amb la tendència de les últimes setmanes, on us he portat o bé clàssics o bé... No, us he portat o bé clàssics de terror o bé pel·lícules que estaven d'aniversari. Avui us porto una que encara està als cinemes. Ara el hype ja s'ha rebaixat una miqueta, però durant un bon grapat de setmanes dins del món terrorífic no es parlava d'altra cosa. Avui a l'Iel m'ho recomanaré. Hocum.
1: Oh.
3: Pel·lícula de terror sobrenatural feta l'any 2026 i coproduïda entre Irlanda i els Estats Units. Està escrita i dirigida per el Damian McCarthy, que és el director de Oddity, que algun dia també es l'ha de portar aquí a Dielmo, i té les interpretacions de l'Adam Scott, que és el de Severance,
1: sí.
3: I Parks and Recreation, etc. Florence Ordesh, que no tenia el gust de conèixer-la, Peter Coonan, tampoc, i David Wilmot. Tots aquests fan d'irlandesos, sí que no són actors gaire coneguts. Petita sinopsi. Adam Scott interpreta Om Bauman, un escriptor nord-americà que pateix per acabar una de les seves novel·les. Un dia, després de veure el fantasma de la seva mare, Bauman decideix portar les cendres dels seus progenitors a Irlanda, on van anar de lluna de mel.
1: Però la mare se li apareix i li diu: torna'm a Irlanda.
3: Se li apareix i es veu, hi ha un plano que es veu que té les cendres dels dos exposades allà, vull dir, amb la urna, i decideix portar-les a Irlanda.
1: La mare el desperta i Irlanda, no? Unes cleques a la cara.
3: De fet, en Bauman reserva una habitació al mateix hotel de la Irlanda rural on anys abans hi havien estat els seus pares de lluna de mel. Però el que no sap és que aquest hotel amaga una història tan fosca com desconeguda. Una història entortolligada amb el folklore local i el món sobrenatural.
4: És un Midsommar irlandès.
3: No, tant de bo,
1: És un Midsommar, no, tio, no és... però amb alcohòlics, tio, i música de gaites.
4: Amb moltes guines.
3: Bueno, a veure, anem a pams. Estem davant d'un dels nombrosos casos on el hype per una pel·lícula ha acabat afectant negativament. M'ha passat el mateix que em va passar amb Weapons o amb Barbarian. No és per res una pel·lícula dolenta, això ho vull deixar molt clar, però hi ha alguns errors estilístics i sobretot conceptuals que quan acabes de mirar la pel·lícula et fan pensar si realment n'hi havia per tant. Hocum està molt ben ambientada, vull deixar això molt clar, però obre molts melons que no acaba de tancar i d'altres que no és que no els tanqui, sinó que els obre i no se'n torna a parlar en tota la pel·lícula. Hi ha també certs comportaments erràtics d'algun dels personatges que fa que t'estiris una mica dels cabells. Estableix unes bases de mitologia folklòrica que no acaba de desenvolupar i arran d'això alguns fets que passen a la peli acaben semblant buits i sense gaire significat. Hi ha d'haver un punt central entre que t'ho expliquin tot amb titelles i onomatopeies com si fossis un militant de Vox, i que no t'expliquin
1: que els Power Rangers diguin el seu color, no, tio?
3: Exacte. I que sempre hagin de dir el poder del tigre, no? I transformació en tigre. No cal. En tot això, a veure, no vull destrossar la pel·lícula, però la decepció després de llegir tot el que s'ha dit sobre Hocum és important. També té coses positives. A part de l'ambientació que ja he mencionat, l'atmosfera que crea i els ensurts estan molt ben fets. La interpretació de l'Adam Scott com a gilipolles yankee està bé. De fet, tots els actors estan
1: bastant bé. L'Adam Scott és molt bon actor, tio.
3: Sí. Inclús aquests irlanderos que us he dit que no els coneixia també ho fan bastant bé. Jo, per tot plegat, li posaré a Hocum un 6. És un bé. No tindràs la sensació d'haver perdut el temps mirant-la, però si ets fan del terror és molt probable que te n'adonis que estem davant d'un potencial perdut, que les coses s'haurien pogut fer molt millor del que finalment són. I crec que aquí està la llàstima de tot plegat. És un 6, és un bé. Algú més l'ha vist, per cert?
2: No, jo l'has de portar, Pau, Backroom, que m'han parlat molt bé.
3: Tinc moltes ganes de veure Backroom.
0: Ah,
3: sí.
0: Parlant dels...
3: Sí.
0: Dels Backrooms.
3: Sí. I Exit 8 també la vull mirar, tot i que no té tan bona premsa com Backroom, però Exit 8 també ha de caure.
0: Jo no he vist la pel·lícula, Pau, però he posat Hocum imàgenes al Google i
3: el 6 és... El conill, per... Magí, estàs mirant el conill?
0: Aquest conill, què és això?
3: Has de mirar la pel·li, Magí, tio, no diré res més.
0: Hòstia, però fa molt d'angoia.
3: Aquest conill és molt terrorífic, a més se suposa que és d'un programa infantil amb el qual ja no tinc res.
0: No, en sèrie?
3: Sí.
0: Bé, malalts.
3: Molt bé, fins aquí el Yelmo.
1: Danny Boyd.
3: Sí. I ara abans d'acabar, videojocs de paraules.
1: Vinga, Magí.
4: Sí. Ja, el timing perfecte, sí,
0: Messi, Spotty ja ens ho ha empatat en tot aquest programa, no patiu. Vinga, va. S'obre el taló i es veu un grup de persones que estan organitzant una quedada. A un li pregunten: tu vindràs? I ell respon: confirmo la meva assistència i a més us portaré un ham de pesca amb la meva silueta i en actitud histèrica, juntament amb uns quants ous en forma de cos de vaixell.
4: En forma de què?
0: D'ous amb cos, o sigui, amb ou, uns quants ous en forma de cos de vaixell.
3: Si algú respon això a una quedada és, vale, anem a ingressar d'un psiquiàtrica, però ara mateix.
0: La resposta és no, tu no vens, no?
1: Ha sigut expulsada del grup. Sí.
0: A veure, la, el joc és el... Està en català, no, del videojoc? És el... Jo sí, am de mi histèric i ous book. Ojo, eh? Jo sí, amb de mi històric i ous buc.
1: Amb de mi històric i ous buc.
0: El Yoshi amb de mi històric i ous buc.
1: Sí.
0: S'entén perfectament, no?
1: Amb de mi històric i ous buc.
0: Gràcies, Lolo, per aquest.
3: Vindràs a la quedada? Sí, sí, però abans que tu tenia un brut psicòtic ara.
4: Mare meva.
1: Deixa'm tenir primer un brut psicòtic abans de respondre. Jo i el meu amic invisible estem a dins.
5: I portaré una... Mira, gent, jo m'imagino la cara de la gent. Mira, ai, aquell tio.
1: Ei, sí, jo compro carn. Vale, tu què portes? Jo portaré.
0: Vam de mi. La meva silueta.
3: Sí, molt bé. Fins aquí el programa. Top 5,
5: eh? Top 5.
0: Entra el top 5? Vale.
5: Sí, per mi.
3: Gràcies per saber.
1: Gràcies i bon dia.
3: Néstor Sart.
4: Gràcies i bona tarda.
3: Magí Berneda.
0: Gràcies i bona nit.
3: Manuel Osero.
5: Moltes gràcies.
3: I un servidor, Pau Aguilar, com cada programa us recordo que ens podeu escoltar els dimarts a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze, els dijous primer a les 8 del vespre a Ràdio, després a les 10 de la nit a 1359 FM, a plataformes digitals com iVox, Podimo, iTunes i Spotify, i veure'ns a YouTube. Aquest programa segurament no, però els altres que hi hagi més sort, i també interactuar amb nosaltres a xarxes socials, a Twitter, Instagram i bluesky@freaksbeats. Moltes gràcies.
6: No te busques una ruïna per una tonteria, ok?
4: O per una cançó.
6: Cuidadito, cuidadito conmigo. No seas tonto.

0: des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat. Clica radiosantquirze.cat.
1: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
2: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
1: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
2: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat. Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
3: Unicoma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
2: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles.
3: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
2: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
2: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
1: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
4: Bona tarda, amigues i amics de la música.
5: Bona tarda, sóc José Urille.
6: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients.
7: Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Vibrant la Nota dedicat a l'òpera.
8: Per sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
9: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
3: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 12. Informació, entreteniment i la teva música. Oh, yeah. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze. Oh, yeah. Sempre al teu costat.

0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll.
1: Ràdio Sant Quirze, Ràdio Sant Quirze,
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
2: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
3: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
2: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
3: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
2: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
4: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
5: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
4: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
5: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
4: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
0: Clica a radiosantquirze.cat i entra a casa.
1: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

0: aplica radiosantquirze.cat i entra a casa. Sempre al teu costat.
1: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
2: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
3: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
4: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
5: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
6: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
5: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
6: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. És la una. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica a radiosantquirze.cat i entra a casa. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: des de la Serra de Galliners i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga!
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Kitchen, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga!
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga!
7: Ves, quina gràcia!
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
9: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
1: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.
1: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio Sant Quirze.
2: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
4: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
4: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
5: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
6: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
5: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Pels informatius de Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les dues.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.